0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

Notícies, magazines, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh, yeah, baby. La ràdio que ens uneix. Dime que vamos a inventar,
1: porque vamos a aparentar. La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
1: Hola, què tal, com estan? Després d'una primera part d'una selecció de temes propis de diferents grups d'havaneres, anem ara per la segona i última. Tornem a navegar en segell propi. Els hi recordo que les cançons escollides són d'autoria de components que formen o havien format part dels grups, tant la lletra com la música. Seran formacions que estiguin en actiu i per ordre alfabètic. Comencem, si els sembla bé, aquesta segona i última part.
2: Havaneres i cants de taverna a Sons a Cau d'Orella.
1: I ho farem amb els Pescadors del Francolí, que tenen un repertori que es compon d'havaneres tradicionals i pròpies, cançons de la terra amb peces instrumentals i divertides per a tots els públics. D'aquest repertori escoltarem aquesta en composició de dos dels seus integrants, en Tomàs Sanahuja i Àngel Santiago, amic pescador.

primer tema que hem escoltat ha estat aquest Amic Pescador pels pescadors del Francolí. Continuem i els hi diré que són de Girona, no gaire coneguts, tota l'ombra de terra endins i les anxovetes. El grup vell de Galligans va néixer l'any 2011 de la mà d'un grup d'amics, cantaires de diferents corals i amants de les habaneres que van prendre la decisió de formar un grup per a cantar-les en festes populars. El 2016 varen publicar el seu primer CD, on hi trobem aquest tema escrit i musicat per dos dels seus components, en Sebastià Gironès i l'Àngel Santiago. Serveix també com a presentació a les cantades i que porta per títol La Colla.

escoltat per el grup vell de Galligans aquest tema que porta per títol La Colla i que, com els he dit, al començament de les cantades el fan servir de presentació. Tot i que estan en un moment de parada, no sé si tècnica o què, però considero el grup Habana Vieja de Montblanc encara en actiu. I els hi proposo escoltar aquest tema de producció pròpia i que dona títol al seu primer treball discogràfic. És una peça dedicada al drama humà dels refugiats i que porta per títol La Barca del Lavín.

escoltat a la barca d'en Lamin, el tema que dona títol al seu primer treball discogràfic, d'aquest que no el varen treure físicament, sinó que varen portar ja directament a les plataformes musicals. Continuem amb La Petita Habana, que es va formar l'any 2012 quan la Gina Spolet i en G.P. Costa deixen el grup a cau d'orella. Després de varis canvis a la formació, en G.P. continua al davant del conjunt i fent composicions com la que escoltarem a continuació amb un enregistrament en directe i que porta per títol Torna a Port.

quatre llises i un sorell petit, una canya i un cistell i una bota de bon vi ben fresc, bicicleta i un farcell. Com enyoro pujar a bord.

escoltat de la Petita Habana aquesta composició de l'acordionista en G.P. Costa, que porta per títol Torna a Port. Varen ser tot un revulsiu quan varen aparèixer, tancant tots els esquemes d'aquest gènere musical que coneixem fins al moment. Les veus femenines formaven part de les masculines. A temps ja hi va haver-hi un altre grup d'havaneres en femení, les algues, però de curta duració, i varen passar desapercebudes, al contrari de les anxovetes, ja consolidades i amb un variat repertori de cançons pròpies com aquesta de la Marta Pérez i que porta per títol El viatge.

escoltat El viatge, una composició pròpia per la integrant del grup com és la Marta Pérez. Pere Ferrer Daví ens va deixar massa aviat. Tenia poques però meravelloses composicions seves, com aquesta que va guanyar el primer premi de composicions d'havaneres de Sant Pol de Mar, com encara no portava el nom de Josep Bastons. Durant anys, en Pere va ser l'acordionista del grup L'Espingari de Montcada i Reixac. I escoltarem aquesta preciosa havanera.

habanera estimada de l'enyorat Pere Ferrer Daví amb el seu grup L'Espingari. Sempre tindré un gran reconeixement per en Pere Ferrer perquè de les cançons que treia, les cançons que composava, abans no els publicava, sempre me'ls deixava escoltar, i així també ho va fer-ho amb l'habanera estimada, abans inclús de portar-la en el concurs de Sant Pol de Mar. Per Llops de Mar hi han passat compositors com el mestre Salvador Dabau, en Llibori, i també el que durant temps va ser la segona veu i guitarra del grup, en Salvador Ballesteros, que va fer unes quantes composicions pels de Sant Feliu de Guíxols, com la que gaudirem a continuació, El nen i la sirena de Cadaqués.

cançó més de sirenes, aquesta vegada no és de Begur, hi ha la famosa sirena de Begur, sinó que és la sirena de Cadaqués, amb una bonica història acompanyada per aquest nen, que és el que hem escoltat del grup Llops de Mar. Mar i Vent en varen fer 30 el 2025, un grup amb una àmplia trajectòria musical que ha actuat arreu de Catalunya i altres indrets. Els avala una àmplia discografia. Cal dir que per celebrar aquest últim aniversari varen publicar dos treballs discogràfics. Els hi proposo escoltar aquesta producció pròpia de tot el grup, Sols una Havanera.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella amb Joan Brugués.
1: Sols una manera, el tema que acabem d'escoltar del grup Mar i Vent, que ja van per al seu 31è aniversari, 31 temporades en actiu, i des d'aquí els hi desitgem que en puguin tenir moltes i moltes més. Continuaré dient-los que sempre m'han escoltat de dir que Menorca és la illa més avenerística de les Balears, i tenim cantants i cantantes solistes i grups com Maragassa, que es va fundar a Maó l'any 2004. Un dels seus iniciadors va ser en Gerard Anglada, del que escoltarem la següent peça, Menorca, illa estimada.

grup menorquí Margassa, aquesta Menorca illa estimada. Els he de dir que si han estat, i si no hi han estat, els hi recomano que hi vagin, perquè Menorca és una illa que s'acaba estimant. I de Menorca, al nord de Catalunya, amb Mariners del Canigó, el grup més representatiu d'aquest territori i que, malauradament, han fet poques actuacions al Principat. No tan sols ells, sinó les altres formacions d'aquests indrets. Marcel Pons, a part de que va ser el director musical, és autor de varis temes que porten els de Ceret en el seu repertori, com aquest Camí de Ronda.

Catalunya Nord, dels mariners de Canigó, hem escoltat i els hem acompanyat amb aquest Camí de Ronda. Josep Bastons ha posat música a composicions de Narcís Oliver, Carles Casanovas, Tòfol Mus, entre d'altres. Ell em va dir una vegada que les lletres només pel banc. El vull incloure en aquest programa amb una peça anònima, és a dir, d'autor desconegut, que ell mateix hi va posar la música. Potser saltant la norma i en lletra petita, escoltarem amb el seu grup Peix Fregit, Ullia.

musicada per Josep Bastons i, d'autor desconegut, interpretada per els de Palafrugell, el peix fregit. Amb l'arribada dels pescadors de l'Escala, de Quim Mas, Albert Prat i fa poc Ernest Ollero, el grup ha generat una varietat de temes propis. El primer enregistrat en lletra i música d'un component del grup el trobem al disc Salió de Jamaica del 1988 i l'autoria va ser del contrabaixista del grup, en Josep Joli, un tema amb una història molt emocionant. Aquest tema és Enyorament.

Hem escoltat aquest enyorament de Josep Joli per als pescadors de l'Escala. En Joli va escriure aquest tema mentre s'estava recuperant d'un accident a la seva habitació, on només hi veia el sol per la finestra, entre d'altres coses, com és normal. En Carles Casanovas és més de lletres que de músiques, tot i que ha fet composicions amb autoria d'una banda i de l'altra. Varen ser les seves primeres composicions, no gaires, ja que es va dedicar a crear lletres i molt ben treballades i bones. Tot un referent dins aquest gènere musical. Els proposo una de no gaire coneguda, que és aquesta, El Mulato Genaro.

tot i que l'oració del pescador és la més coneguda tant de lletra i música d'en Carles, avui hem escoltat aquest El Mulato Genaro. El grup són de l'Havana i trobem composicions de Llorenç Fernández, en José Manuel Alaya, en José Lluís Blázquez i l'Oriol Roca, és a dir, tota la formació inicial del grup. He volgut escollir, com a cançó de segell propi, la que varen fer Olaya i Roca i que dona títol a un dels seus treballs discogràfics editat el 2022, que porta per títol Les dones del mar.

0: I fins aquí el nostre darrer viatge en segell propi. Hem continuat descobrint les històries i la música que neixen directament del cor dels grups amb la marca autèntica de qui els han escrit i somiat. Gràcies per tornar a acompanyar-nos en aquesta navegació per les veus més pròpies de l'Havanera. Fins la propera. Adeu-siau.
1: Deixem la mar en silenci i les cançons en el record. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.

0: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Jurado. El Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs. La xifra supera els 1.700 casos registrats durant tot el curs passat. Avui es commemora precisament el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar i aquest curs Educació havia informat que entre setembre i principis de novembre havia registrat 482 possibles casos d'assetjament escolar. Precisament parlant d'educació, ahir 1er de maig, a la vaga del Dia dels Treballadors, els diferents sindicats d'educació van mostrar distonia. Des d'USTEC van reclamar a Comissions Obreres i UGT que, en paraules seves, no continuïn d'esquena al col·lectiu educatiu i reobrin les negociacions sobre educació. Escoltem a Yolanda Segura, la portaveu d'USTEC.
1: Llançar un missatge al president Illa i a la consellera Niubó perquè reobri unes negociacions que no s'haurien d'haver tancat mai.
0: Yolanda Segura també va afegir que el 95% del col·lectiu ha rebutjat el pacte de Comissions Obreres i UGT. Ho ha dit després que els dos sindicats principals que acabem de mencionar defensessin aquest 1er de maig l'acord assolit amb el Departament d'Educació. I parlant precisament també de vagues, avui les biblioteques de la Diputació de Barcelona afronten una nova jornada de vaga indefinida els dissabtes. Asseguren que si no troben solucions amb els representants, podrien ampliar la vaga en ple mes d'exàmens. I seguim repassant, ja que a nivell català, ja que es manté a la cua de l'Estat espanyol i de la Unió Europea pel que fa a l'ús d'energies renovables per generar electricitat. Tot i l'increment de la capacitat en fotovoltaica i solar dels darrers anys, tan sols un 20% de l'electricitat es genera a través d'energies verdes i el país està molt lluny de la mitjana estatal i l'europea. I parlem en cultura, ja que Ginestà ha engegat una nova gira ahir divendres en el marc del Festival Estrenes, amb la presentació del seu cinquè treball. Gira tot igual, però diferent. Amb les entrades exaurides, els germans Pau i Júlia Serrasolses han fet vibrar el públic congregat a l'escenari de les escales de la Catedral de Girona. I ens n'anem a Falset, on el govern, l'Ajuntament i l'IRTAN impulsen un nou celler de recerca enològica i digital i sostenible amb una inversió de 4 milions d'euros. El projecte batejat com a Enolab.cat s'ubicarà a l'antiga fàbrica tèxtil Falbar, que el consistori va comprar ara fa 4 anys. I en els esports, el Girona cau contra el Mallorca i es complica la permanència. Per la seva banda, el Barça avui juga contra l'Osasuna a les 9. Un partit on, si el guanya, tindrà la Lliga quasi al sac, depenent de si el Madrid perd o guanya contra l'Espanyol. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
4: Convidem una vegada més a Miqui Núñez aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Ara una nova cançó, un altre cop.

L'actualitat es viu en directe a Ràdio Vilafant. De dilluns a divendres de 9 a 10, acompanya'ns a la tertúlia del matí. Els temes del dia, el debat i les opinions que importen amb la mirada de la comarca i d'arreu. La tertúlia, amb el patrocini de Gestoria Fernández, cada dia a Ràdio Vilafant.

0: original de Camilo VI, versionada ara per David Bisbal. Vivir así es morir de amor.
1: Notícies, magazines, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
0: Posa't còmode, que venen corbes musicals.

0: irrepetible.
1: Aquest cap de setmana serà irrepetible.
2: Aquestes vacances seran irrepetibles.
3: Si us plau, donem importància al que realment és irrepetible. Del 7 al 9 de maig, Expo Fira de Vehicles d'Ocasió de Ford Garatge Central. Més de 50 vehicles de quilòmetre zero i d'ocasió, tots amb finançament a mida i entrega immediata.
2: Això sí que serà irrepetible.
4: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
5: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
4: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
5: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
4: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
6: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb la meva gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
7: El Casino Menestral Figuerenc us convida a visitar la seva 46a Fira del Llibre Vell al cor mateix de Figueres el diumenge 3 de maig.
8: Una fira on el llibre et trobarà a tu.
7: Enguany, amb el pregó de Jordi Casals, mestre, filòleg i músic.
8: Deixa't seduir pels clàssics i acompanya'ns un any més a la Fira del Llibre Vell del 3 de maig a la plaça Catalunya.
7: Casino Menestral Figuerenc.
8: El cor de la cultura a Figueres.
9: Dissabte 9 de maig arriba la Fira d'Ocasió, Energia i Jardí de GRB Power Products. De 10 del matí a 6 de la tarda, vine a descobrir grans ofertes en generadors, maquinària de jardí i motobombes. Trobaràs unitats noves, descatalogades i de demostració amb preus especials. T'esperem a GRB, camí de la Bòbila sense número, a Santa Llogaia Tàlgama, davant del club de tenis. I a més, gaudeix de la nostra food truck mentre visites la fira. Fira d'Ocasió, Energia i Jardí, el 9 de maig. No t'ho perdis.
10: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tot els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

No deixeu mai que la tristesa s'apoderi de vosaltres. Nil Moliner, Dollar Selmuni, ens proposen Ja no estoy triste. I tant que no, aquí tenim alegria per repartir.

0: Vilafant, 107.3 FM.
1: A Ràdio Vilafant seguim en marxa, no ens aturem. Aquí escoltaràs el millor so del moment.

Art Unit presenta l'obra de teatre Calma. El dissabte 23 de maig a 6:45 de la tarda al Centre Cívic Les Mèlies de Vilafant. Entrada 5 euros. Entrades de taquilla o bé trucant al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al cap dels enginyers, el Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les forques, Antoni Caselles, 609-45-07-41. Organitza Clau de Sol, amb el suport de l'Ajuntament de Vilafant i Ràdio Vilafant. Recordeu, dissabte 23 de maig, 6:45 de la tarda, Art Unit presenta Calma.

La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.

0: 107.3 FM.
1: Imponent la veu de Raye amb aquesta peça, Nightingale Lane.
2: The song is called Nightingale Lane.

0: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
1: Deixa't estar de Shakespeare's, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
2: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Fins al 3 de maig, Figueres t'espera amb les fires i festes de la Santa Creu.
5: Les fires al carrer de l'1 de maig, el pregó i el xupinasso. Les creus de maig, la fira del Llibre Vell, els concerts de nit del Rampell. I a la plaça Catalunya, gegants, sardanes, castells, batucades, la Casa Cultural d'Andalusia, el Pilar Caminant, el Parc d'Atraccions, el Castell de Focs.
4: Troba tota la programació a figueres.cat/santacreu i no et perdis res.
6: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
7: Al Centre de Psicologia Likigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol, espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
6: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
7: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia Likigai a Figueres.
4: Aquest diumenge 3 de maig, el Cafè del Casino t'espera amb la rematada. El vespreig de tancament de Santa Creu abans del Castell de Focs.
8: De 7 a 10, gaudeix de The Best Of en un ambient únic per acomiadar la festa com cal.
9: No hi faltis!
10: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que solo intento decir.
6: La ràdio que ens uneix.
11: La teva companyia diària.

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: Escolta'ns a cada moment. Estem amb tu les 24 hores al dia. 107.3 és el punt del dial on sempre trobaràs la millor música i la millor companyia.

Atenció, canvis en l'excursió a Castellalló de Clau de Sol. L'excursió prevista del 20 al 24 d'abril queda anul·lada i es proposa que sigui de l'11 al 15 de maig, amb les mateixes condicions, però amb un preu més econòmic, 660 euros per persona. El motiu d'aquests beneficis és que ens hem unit dos pobles, Vilafant i Olot, per fer aquesta sortida i omplir l'autocar. Recordeu que visitarem poblacions com Calatayud, Aranda de Duero, Burgos, Ávila, Segovia... Preguem que us apunteu amb la màxima brevetat possible i fer el pagament. Recordeu, excursió Castellalló amb Clau de Sol. A més, l'associació Clau de Sol pot ajudar a financiar aquesta sortida sense interessos. Informeu-vos al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al camp dels enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les Forques, Antoni Caselles. Al telèfon 609-4507-41. Excursió a Castella i Lleó, de l'11 al 15 de maig, amb Clau de Sol.

0: 107.3 FM.
1: La veu melosa de Rigoberta Bandini. Aquí tens la cançó de primavera. Come find me.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 21 de febrer, gra de sorra amb Guillem Coscubiela. 28 de març, Bel Contes. 18 d'abril, gra de sorra amb Albert Quintana. 30 de maig, Bel Contes. 27 de juny, gra de sorra amb Guillem Coscubiela. 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, gra de sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, gra de sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Qué rico sería un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te veo me bailan hasta los pies.
0: La ràdio que ens uneix.
4: Ya tu amiga me dijo tu quieres, yo más si no te toco.
5: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Jurado. L'assetjament escolar ja és el tercer motiu de queixa en educació i ha crescut un 45,5% en un any, segons fonts del síndic de Greuges. Avui es commemora precisament el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar i aquest curs el Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament des de principis de curs. La xifra supera els 1.700 casos registrats durant tot el curs passat. El ciberassetjament, concretament, creix de manera sostinguda, impulsat per l'ús intensiu de pantalles i xarxes socials entre els joves. En plana internacional, el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha avançat que està previst que el cònsol d'Espanya, a Tel Aviv, visiti Saïf Abukashek avui dissabte a les 12. Segons ha indicat a Catalunya Ràdio, Abukashek estaria desembarcant aquest matí a Israel. En declaracions a RAC1, el ministre ha assegurat que no es pot establir cap relació entre Saïf i Hamas, com apunta Israel. Álvarez ha insistit que la detenció dels dos activistes és il·legal i en preguntar-li si ho definiria com un segrest ha respost afirmativament. I seguim encara en plana internacional, ja que els Estats Units han anunciat que retiraran 5.000 soldats d'Alemanya enmig de la tensió entre el president Donald Trump i el canceller Friedrich Merz arran de la guerra a l'Iran. El portaveu del Pentàgon, Sam Parnell, ha confirmat que el secretari de Defensa Pete Hegseth ha ordenat aquesta retirada, on actualment hi ha més de 36.000 efectius al dels Estats Units d'Amèrica. I ja tornant a casa nostra, Catalunya es manté a la cua de l'Estat espanyol i de la Unió Europea pel que fa a l'ús d'energies renovables per generar electricitat. Tot i l'increment de les capacitats en fotovoltaica i solar dels darrers anys, tan sols un 20% de l'electricitat es genera a través d'energies verdes i el país està molt lluny de la mitjana estatal. I avui, segona jornada de vaga a les biblioteques de la Diputació de Barcelona, que afronten aquesta nova jornada indefinida dels dissabtes, assegurant que si no troben solucions amb els representants, podrien ampliar la vaga en ple mes d'exàmens i tot just a un mes de la selectivitat. I ens anem fins a Girona, on continuen les negociacions de la plantilla de Girona Neta i mantenen la vaga per ara, per aquest diumenge. En un comunicat d'última hora, el comitè d'empresa afirma que estan disposats, en paraules seves, a arribar on calgui per defensar els seus drets i que mantindran, segons el comunicat, la porta oberta a la negociació fins l'últim minut. I parlem de cultura, ja que Ginestà ha engegat nova gira precisament a Girona en el festival Estrenes amb la presentació del seu cinquè treball Gira tot igual però diferent. I en esports, precisament, seguim parlant del Girona, en aquest cas de futbol, que cau contra el Mallorca i es complica la permanència. Fins aquí les notícies en xarxa.
6: Notícies en xarxa.
7: Aquesta és d'aquelles peces dinàmiques que ens agraden, discotequeres, i és una de les cançons, ara mateix, que escoltem a la FM, una peça de Dani Corbalán, Luz Control.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Vols posar-te en contacte amb nosaltres? Molt fàcil, 972-54-6302, al telèfon del 107.3.

0: tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
1: Deixa't estar de Shakespeare's, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
2: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb la meva gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
5: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional. El d'un nadó que no ha pogut quedar-se. O el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
6: Al Centre de Psicologia Likigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
5: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
6: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia Likigai a Figueres.
7: El Casino Menestral Figuerenc us convida a visitar la seva 46a Fira del Llibre Vell al cor mateix de Figueres el diumenge 3 de maig.
8: Una fira on el llibre et trobarà a tu.
7: Enguany, amb el pregó de Jordi Casals, mestre, filòleg i músic.
8: Deixa't seduir pels clàssics i acompanya'ns un any més a la Fira del Llibre Vell del 3 de maig a la plaça Catalunya.
7: Casino Menestral Figuerenc.
8: El cor de la cultura a Figueres.
9: Som-hi, va, vinga, no et perdis ni un sol moment la nostra sintonia 107.3 és la teva ràdio.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Si sona bé, si és una bona cançó, si té ritme, sona a Ràdio Vilafant.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Una vegada més i un dia més aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM amb la millor música

L'actualitat es viu en directe a Ràdio Vilafant. De dilluns a divendres de 9 a 10, acompanya'ns a la tertúlia del matí. Els temes del dia, el debat i les opinions que importen amb la mirada de la comarca i d'arreu. La tertúlia, amb el patrocini de Gestoria Fernández, cada dia a Ràdio Vilafant.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Au, au, no siguis així. Recomana la nostra sintonia als teus amics, als teus coneguts. Digue'ls on poden escoltar i trobar la millor música i la millor companyia. 107.3, exacte, la nostra.

0: aniversari serà irrepetible.
1: Aquest cap de setmana serà irrepetible.
2: Aquestes vacances seran irrepetibles.
3: Si us plau, donem importància al que realment és irrepetible. Del 7 al 9 de maig, Expo Fira de Vehicles d'Ocasió de Ford Garatge Central. Més de 50 vehicles de quilòmetre zero i d'ocasió, tots amb finançament a mida i entrega immediata.
2: Això sí que serà irrepetible.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
3: Doctor Prats.
6: I una cançó que arribi quan no arribi.
3: Ginestar. Banda Neon.
7: Vull treballar els passos prohibits.
3: Festa Flash FM, DJ Lia Jensen, DJ Ruben Ryder, Orquestra Diversiones, Los 80 Principales, Cream. Fins al 3 de maig, vine als concerts de les fires i festes de la Santa Creu de Figueres. Troba tota la programació a figueres.cat/Santa Creu i no et perdis res. Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. Divendres 8 de maig, presentació del llibre Tres Lugares de Invierno amb Juan Miguel Guirao. El divendres 15 de maig, presentació del llibre Converses a sobretaula al motel amb Joan Armenguer i Xavier Fabrés. El divendres 22 de maig, Realitats Paral·leles 1 i 2, dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món, amb Neus Safon. A l'Espai del Cau, els divendres de maig, a les 7 de la tarda.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oh, yeah, baby, qué rico huele, pero más rica tú estás.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime qué vamos a inventar, ¿para qué vamos a aparentar?
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Aquí, a Ràdio Vilafant, no hi ha silencis, només música bonica.

0: Atenció, socis i sòcies de l'associació Gent Gran Clau de Sol de Vilafant. Es convoca a la Junta General Ordinària el proper 6 de maig a les 5 de la tarda a la Sala Gran del Centre Cívic Les Mèlies. A l'ordre del dia, la liquidació de l'exercici 2025, la renovació de la Junta, el pressupost i quotes per al 2026 i un espai per a precs i preguntes. Recordeu, per assistir-hi cal portar el carnet de soci. Us hi esperem. Associació Gent Gran Clau de Sol de Vilafant.
1: 107.3 FM.
2: Una altra de les novetats que volem que escoltis aquí amb nosaltres a la sintonia de Ràdio Vilafant FM, Alesso, Pendulum. Aquí tens el seu nou treball, Fate. Escolta.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: Als nostres informatius trobaràs tota la informació local i comarcal i, a més, la meteorologia, tant d'arreu de les comarques com de

0: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Jurado. Avui es commemora el Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar i creix la inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital. Precisament el ciberassetjament creix de manera sostinguda, impulsat per l'ús intensiu de pantalles i xarxes socials entre els joves. I en aquest cas, el Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament escolar en general, fora del ciberassetjament, des de principis de curs. La xifra supera els 1.700 casos registrats durant tot el curs passat. L'assetjament escolar és ja el tercer motiu de queixa en educació i ha crescut un 45,5% en un any, segons fonts del síndic de Greuges. I anem fins a Beuda, on l'Ajuntament espera tenir aviat el nou projecte de Via Verda que els ha d'unir amb Besalú. Ja fa anys que hi ha sobre la taula la idea de fer una Via Verda que uneixi Lligordà amb el pont que travessa l'A26. Ara estan en fase de reorientar el projecte perquè la Diputació de Girona el validi. Es tracta d'una actuació necessària per garantir una millora en seguretat entre conductors, vianants i ciclistes. Des de l'Olot Televisió, Gerard Puigdemont.
1: L'Ajuntament de Beuda espera poder tenir el nou projecte de Via Verda que ha d'unir el nucli de Lligordà i Besalú fins al pont que travessa l'A26. Esther Torres és l'alcaldessa de Beuda.
2: I la sorpresa en què ens vam trobar en el moment que vam dir ho tirem endavant i aquest projecte fet i tot és que ens diu la Diputació que la passarel·la no pot anar collada en el pont actual. Actualment tenim que el projecte s'està tornant a modificar per posar la passarel·la volant, que es diu, i actualitzar preus, perquè clar, tinc els preus eren del 2023 o 22 i clar, no quadrava tampoc. Llavors, un cop tinguem això, ho haurem de tornar a presentar a la Diputació, esperem que estigui bé i poder-ho tirar endavant.
1: Fa més d'una dècada que ja ha plantejat aquest projecte que ha de servir per millorar la seguretat dels veïns i usuaris de la via. Ara com ara no hi ha un pressupost tancat de què pot costar l'obra. Fa uns anys se situava una mica per sobre dels 430.000 euros, però ara, amb les noves demandes per construir-lo, pujarà considerablement.
0: I en successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el 9 d'abril 4 homes per segrestar i agredir un altre home a l'Alt Empordà a finals del 2025. La víctima va interposar denúncia el 3 de febrer passat i va manifestar haver estat retinguda contra la seva voluntat en una finca agrícola de Cabanes entre els 8 i 9 de desembre. I passem a Girona en cultura, ja que Ginestà ha engegat nova gira aquest divendres en el marc del Festival Estrenes amb la presentació del seu cinquè treball. Gira tot igual, però diferent. I seguim a Girona, però en esports, ja que el Girona va caure 0-1 contra el Mallorca. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa. Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
4: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
3: Inscripcions a www.vilafant.cat.
5: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Tu ya no me quieres ver, no sé, pero él lo debe ser.
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Més música, més energia, més so, més qualitat, més Ràdio Vilafant.

0: actual és la que sona en el Rhythm is a Dancer, com el dance actual, techno, màquina actual, remember, hardcore, highstyle, novetats i les sessions del nostre equip de DJs. Dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky.
1: Ràdio Vilafant 107.

0: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
1: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
2: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
5: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
4: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
5: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
4: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
6: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
7: El Casino Menestral Figuerenc us convida a visitar la seva 46a Fira del Llibre Vell al cor mateix de Figueres el diumenge 3 de maig.
8: Una fira on el llibre et trobarà a tu.
7: Enguany, amb el pregó de Jordi Casals, mestre, filòleg i músic.
8: Deixa't seduir pels clàssics i acompanya'ns un any més a la Fira del Llibre Vell del 3 de maig a la plaça Catalunya.
7: Casino Menestral Figuerenc.
8: El cor de la cultura a Figueres.
9: La millor selecció musical del món.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: 107.3 FM.
1: Estàs a Ràdio Vilafant. El teu moment, el teu ritme, la teva música.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions de la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Va, vinga, que feu els trastos, que ens anem de vacances a Miami Beach amb en Xema Ribas. Jo nunca havia

0: irrepetible.
1: Aquest cap de setmana serà irrepetible.
2: Aquestes vacances seran irrepetibles.
3: Si us plau, donem importància al que realment és irrepetible. Del 7 al 9 de maig, Expo Fira de Vehicles d'Ocasió de Ford Garatge Central. Més de 50 vehicles de quilòmetre zero i d'ocasió, tots amb finançament a mida i entrega immediata.
2: Això sí que serà irrepetible.
4: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
3: Aquest diumenge 3 de maig, el Cafè del Casino t'espera amb la rematada. El vespreig de tancament de Santa Creu abans del Castell de Focs.
5: De 7 a 10, gaudeix de The Best Of en un ambient únic per acomiadar la festa com cal.
6: No hi faltis!
3: Fins al 3 de maig, Figueres t'espera amb les fires i festes de la Santa Creu.
5: Les fires al carrer de l'1 de maig, el pregó i el xupinasso. Les creus de maig, la fira del Llibre Vell, els concerts de nit del Rampell. I a la plaça Catalunya, gegants, sardanes, castells, batucades, la Casa Cultural d'Andalusia, el Pilar Caminant, el Parc d'Atraccions, el Castell de Focs.
3: Troba tota la programació a figueres.cat/Santa Creu i no et perdis res.
7: Dissabte 9 de maig arriba la Fira d'Ocasió, Energia i Jardí de GRB Power Products. De 10 del matí a 6 de la tarda, vine a descobrir grans ofertes en generadors, maquinària de jardí i motobombes. Trobaràs unitats noves, descatalogades i de demostració amb preus especials. T'esperem a GRB, camí de la Bòbila sense número, a Santa Llogaia Tàlgama, davant del club de tennis. I a més, gaudeix de la nostra food truck mentre visites la fira. Fira d'Ocasió, Energia i Jardí, el 9 de maig. No t'ho perdis!
8: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
9: Ràdio Vilafant 107.3

0: matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les 10 del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
1: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
0: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
1: Les veus del matí. Les veus que t'acompanyen.

0: 107.3 FM.
1: La veu suau i càlida de Eva Luna Montaner. Aquí tens Rollitos de Papel.

0: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Jurado. El Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs. La xifra supera els 1.706 casos registrats durant tot el curs de l'any passat. Coincidint avui amb la commemoració del Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, també creix la inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital. Precisament el ciberassetjament creix de manera sostinguda, impulsat per l'ús intensiu de pantalles i xarxes socials entre els joves. I l'organització Open Arms ha rescatat 12 activistes de la flotilla que havien quedat a la deriva després que Israel interceptés la missió i els porta cap a Creta. L'organització que donava suport logístic i sanitari a la flotilla ha explicat que 22 embarcacions van quedar inutilitzades per part d'Israel i cap autoritat hi ha intervingut malgrat els senyals SOS emesos. I encara en un apunt internacional, els Estats Units han anunciat que retiraran 5.000 soldats d'Alemanya enmig de la tensió entre el president Donald Trump i el canceller Friedrich Merz arran de la guerra a l'Iran. I ens anem cap a casa nostra en cultura, ja que la Colla Vella dels Xiquets de Valls actuarà avui dissabte a la Fira del Vi de Falset, en una diada prevista a partir de les 6 de la tarda, al carrer de Miquel Barceló. Ens informa des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
1: Després de descarregar el primer 5 de 8 de la temporada la setmana passada a Tortosa, els del Portal Nou afrontaran l'actuació Falset amb l'objectiu de consolidar el seu nivell, apostant per rodar la gamma bàsica de 8 i la mitjana de 7. A aquestes alçades de curs, la Colla Vella ja ha completat un 5 de 8, 3 tresos de 8, 4 quatres de 8 i 3 dosos de 7, unes xifres que evidencien un començament sòlid. La cita a la capital del Priorat servirà per continuar agafant ritme i confiança de cara a les properes diades de el calendari casteller.
0: I en successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el 9 d'abril 4 homes per segrestar i agredir un altre home a l'Alt Empordà a finals del 2025. La víctima va interposar una denúncia el 3 de febrer passat i va manifestar haver estat retinguda contra la seva voluntat en una finca agrícola de Cabanes entre els dies 8 i 9 de desembre. I parlem de vagues, ja que avui les biblioteques de la Diputació de Barcelona afronten una nova jornada de vaga indefinida que només està afectant sobretot els dissabtes. Per ara asseguren que si no troben solucions amb els representants polítics podrien ampliar aquesta vaga indefinida en ple mes d'exàmens i a un mes de la selectivitat. I el Girona en esports cau 0-1 contra el Mallorca i el Barça juga avui contra l'Osasuna a les 9. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: 107.3 FM.
1: Estàs escoltant Ràdio Vilafant? Estàs amb nosaltres? Doncs puja el volum, que això continua.

Ei, ei, tinc una combinació perfecta per una gran festa. Què et sembla si ajuntem el dance actual, techno, remember, màquina actual, hardcore, high style i les sessions del nostre equip de DJs? Això és el Rhythm i els Alenzer, dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky. I ara què em dius?

0: loco en la calle.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
2: El ritme de la nostra comarca de l'Alt Empordà passa per aquí, per Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
1: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
2: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
3: Hi veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
5: El Casino Menestral Figuerenc us convida a visitar la seva 46a Fira del Llibre Vell al cor mateix de Figueres el diumenge 3 de maig.
6: Una fira on el llibre et trobarà a tu.
5: Enguany, amb el pregó de Jordi Casals, mestre, filòleg i músic.
6: Deixa't seduir pels clàssics i acompanya'ns un any més a la Fira del Llibre Vell del 3 de maig a la plaça Catalunya.
5: Casino Menestral Figuerenc.
6: El cor de la cultura a Figueres.
7: Dissabte 9 de maig arriba la Fira d'Ocasió, Energia i Jardí de GRB Power Products. De 10 del matí a 6 de la tarda, vine a descobrir grans ofertes en generadors, maquinària de jardí i motobombes. Trobaràs unitats noves, descatalogades i de demostració amb preus especials. T'esperem a GRB, camí de la Bòbila sense número, a Santa Llogaia Tàlgama, davant del club de tennis. I a més, gaudeix de la nostra food truck mentre visites la fira. Fira d'Ocasió, Energia i Jardí, el 9 de maig. No t'ho perdis!

I no et perdis tots els programes que fan els nostres col·laboradors des de la nostra sintonia. Pots descarregar-te els programes a través de la nostra pàgina web. Allà trobaràs Ràdio a la Carta, on hi tens de tot.

0: Ruta 66.
1: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

Versió nova i actualitzada d'una coneguda cançó. Juan Magán i Omar Montes. Versió d'aquest 2026 de Ayer la vi.

107.3 FM. Amb ells els agrada una música, amb elles els agrada una altra música, però nosaltres, aquí a Ràdio Vilafant, ho tenim tot per a tu.

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Notícies, magazines, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: La veu inconfusible de Sole Jiménez, ara mateix amb Andrés Suárez, i aquesta cançó, La última generación.

0: aniversari serà irrepetible.
1: Aquest cap de setmana serà irrepetible.
2: Aquestes vacances seran irrepetibles.
3: Si us plau, donem importància al que realment és irrepetible. Del 7 al 9 de maig, Expo Fira de Vehicles d'Ocasió de Ford Garatge Central. Més de 50 vehicles de quilòmetre zero i d'ocasió, tots amb finançament a mida i entrega immediata.
2: Això sí que serà irrepetible.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional. El d'un nadó que no ha pogut quedar-se. O el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
6: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
5: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
6: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
3: Aquest diumenge 3 de maig, el Cafè del Casino t'espera amb la rematada. El vespreig de tancament de Santa Creu abans del Castell de Focs.
7: De 7 a 10, gaudeix de The Best Of en un ambient únic per acomiadar la festa com cal.
8: No hi faltis!
3: Fins al 3 de maig, Figueres t'espera amb les fires i festes de la Santa Creu.
9: Les fires al carrer de l'1 de maig, el pregó i el xupinasso. Les creus de maig, la fira del Llibre Vell, els concerts de nit del Rampell. I a la plaça Catalunya, gegants, sardanes, castells, batucades, la Casa Cultural d'Andalusia, el Pilar Caminant, el Parc d'Atraccions, el Castell de Focs.
3: Troba tota la programació a figueres.cat/Santa Creu i no et perdis res.
10: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
5: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
10: Inscripcions a www.vilafant.cat.

0: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
1: Reggaeton, rock and roll, rumbes, cúmbies, el que vulguis. Tenim tota la música a la teva disposició.

Atenció, socis i sòcies de l'associació Gent Gran Clau de Sol de Vilafant. Es convoca la Junta General Ordinària el proper 6 de maig a les 5 de la tarda a la Sala Gran del Centre Cívic Les Mèlies. A l'ordre del dia, la liquidació de l'exercici 2025, la renovació de la Junta, el pressupost i quotes per al 2026 i un espai per a precs i preguntes. Recordeu, per assistir-hi cal portar el carnet de soci. Us hi esperem. Associació Gent Gran Clau de Sol de Vilafant.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Bon dia, Vilafant. Molt bon dia, sardanistes. Benvinguts, com sempre, en el programa L'Esclat de Tenora, avui el número 588, corresponent en els dies 2 i 3 de maig del 2026. M'omple de goig començar el programa felicitant a la Paquita Amaro, la mare d'en David Calvet, que el passat dia 22 d'abril va celebrar el seu centenari. Per molts anys, Paquita, molt de petons. He escollit la sardana del compositor Tomàs Gil i Membrado, que ens interpretarà la cobla La Vila de la Jonquera. El seu títol, Hem fet 100 anys.

de Tomàs Gili i Membrador, la Vila de la Jonquera ens acaba d'interpretar Hem fet 100 anys. Totes les colles d'amics i amigues sardanistes del Gironès, Garrotxa, Empordà, Osona i Ripollès, felicitem a l'Hermínia Ventura de Vilabreig, que el passat dissabte, dia 25 d'abril, va celebrar la seva onomàstica. Moltes felicitats, Hermínia. Per a tu, la sardana del compositor Martí Font i Triadú. El seu títol, Vilabreig, l'interpreta la principal de Banyoles.

Acaben d'escoltar Vilabreig, és de Martí Font i Triadó i ens l'ha interpretat la cobla La Principal de Banyoles. Del compositor Antoni Pérez i Moya, interpretada per la cobla La Fama de Farners, escoltarem a Montserrat. Amb ella felicitem a totes les Montserrats que el dilluns dia 27 celebraren la seva onomàstica, però molt especialment d'Agullana, la Montserrat Mallol, de Castelló d'Empúries, la Montserrat Marçal, la Montserrat Juncà i la Montserrat Josa, que també la feliciten en Pere, la Sara i en Josep. De Cistella, la Montse Figueres. De Figueres, la Montserrat Mauner, que també la feliciten tota la família, els de Cala Gràcia i a la Junta del Foment de la Sardana, Pep Ventura. La Montserrat Blanco, la Montserrat Reixac, la Montserrat Carreira, la Montserrat Teixidor, la Montserrat Segura, la Montserrat Roca, la Montserrat Bonaventura i la Montserrat Pi, que també les felicita tothom del curs de Vilabertran. De Fortià, la Montserrat Via i la Montserrat Ferrer. De Girona, la Montserrat José i la Montserrat Joventeny. De Malgrat de Mar, la Montse Basart. De Palau Saverdera, la Montserrat Mercader, de part dels seus nebots. De Portbou, la Montserrat Fernández Llamazares. De Ripoll, la Montserrat Oriols. De Roses, la Montserrat Romans. De Salt, la Montserrat Parés. De Sabadell, la Montserrat Ribes. De Terrassa, la Montserrat Corral. De Torroella de Fluvià, la Montserrat Gorg, que també la feliciten la Mercè i l'Ernest i la Rosa Maria Forner i en Miquel Ros. De Vall Llobrega, la Montserrat Castillon. De Vic, la Montserrat Margall. De Vilafant, la Montserrat Calzada, de part de tota la família. La Montserrat Oliver, la Montse de la Llave i la Montserrat Arbolí. De Pont d'en Molins, la Montse Abolí. I en Xavi Roig felicita a les Montserrats Juncà, Mauner i Grau de Figueres i la Montserrat Lledó de Borrassà.

De l'Antonio Pérez Moya, la cobla La Flama de Farners ens ha interpretat a Montserrat. La Montserrat Creu de Basquefa felicita a la Montserrat Pujolà i la Montserrat Fresneda de Ripoll, dedicant-los la sardana de la Montserrat Pujolà Ripoll a l'entorn del monestir. Està interpretada per la cobla Jovenívola de Sabadell. Moltes felicitats a totes i també a tu, Montserrat Creu, de part nostra.

Acaben d'escoltar Ripoll a l'entorn del monestir. És de la Montserrat Pujolà i ens l'ha interpretada la cobla Juvenívola de Sabadell. De Vilabreig, a Martí Lloberes, filla Iolanda, gendre Jordi i net Jan feliciten a la mare i àvia Montserrat Pararols per la seva onomàstica. Ah, en Jan diu que vol seguir jugant amb tu cada dia al matí. Moltes felicitats. La sardana que et dediquen és la del compositor Josep Baró i Güell, a Montserrat, que ens la interpreta la cobla...

cop la meravella ens acaba d'interpretar a Montserrat, és d'en Josep Baró i Güell. De Fèlix Martínez i Comín escoltarem de Montserrat Estel. Està interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya. I aquesta se'n va cap a Llagostera per a felicitar a la Montserrat Alemany per la seva onomàstica, de part de tota la família d'en Joan, de l'Antònia, de la Carme, en Sebastià, de l'Angelina i meva. Molt de petons, Montserrat.

0: Han escoltat de Montserrat Estel, és de Fèlix Martínez i Comín. Va interpretar la Cobla de Cambra de Catalunya.
1: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: De l'Estanislau Puntí i Alzina escoltarem Cants Montserratins. Està interpretada per la Cobla Municipal Ciutat de Barcelona. Aquesta se'n va cap a l'Argentina per a felicitar a la Montserrat Perxes del Ferro, que el dia 27 fou la seva onomàstica i a més el seu aniversari. Per molts anys, Montse, molt de petons.

La Cobla Municipal Ciutat de Barcelona ens acaba d'interpretar Cants Montserratins, és de l'Estanislau Puntí. De Siegfried Galvany i Abril és la propera. És la que li va escriure en el gran sardanista escalenc en Jordi Gallegos. Porta per títol En Jordi Gallegos, sardanista i amic. L'interpreta la Cobla, la principal del Llobregat. I és en el propi Jordi que la dediquem per a felicitar-lo per el seu aniversari celebrat el dimarts dia 28. Per molts anys, Jordi.

En Jordi Gallegos, sardanista i amic, és d'en Cifric Galbany i ens l'ha interpretat la cobla La Principal del Llobregat. Del figuerenc Càstor Aiguabella i Fàbrega, escoltarem l'obligada de tible Riallera, interpretada per la cobla Sabadell, el solista en Josep Valldaura. Amb ella felicitem a l'amic i company en Jordi Garcia i Aiguabella de Pontós, que el dimarts dia 28 va celebrar el seu aniversari per molts anys.

Josep Valldaura el Tible amb la Cobla Sabadell ens acaben d'interpretar Riallera, és d'en Càstor, Aigua Vella i Fàbrega. De Tomàs Gili Membrado escoltarem Com una flor, interpretada per la Cobla de la Principal de la Bisbal. I aquesta se'n va cap a Vilabertran per a felicitar en primer lloc a la Flor Plastre, que el dimecres dia 29 fou la seva onomàstica, també la del seu fill Robert, i aquest mateix dia amb el seu marit en Ramon Bec celebraren el seu 57è aniversari de noces. Per molts anys, família!

La principal del Bisbal ha interpretat Com una flor. És d'en Tomàs Gili Membrado. Del compositor de Vilajuïga, en Jaume Bonaterra i de Bau, és la propera. L'infant enjugassat. Està interpretada per la cobla Reus Jove. La Maria Rosa Fallet i en Ramon Pernau de Vilamacolum la dediquen al seu net, en Martí Pernau de Barcelona, per a felicitar-lo per el seu 13è aniversari celebrat el dimecres passat, dia 29. Per molts anys, Martí.

la Gemma Bonaterra i de Bau, la cobla Reus Jove, ens ha interpretat l'Infant enjugassat. La principal de Cassà és la que ara ens oferirà tot seguit la sardana Entre el mar i la muntanya. És de l'Antoni Mas i Bou. I aquesta se'n va cap a les Forques per a felicitar a en Joan Adrover, que aquest dijous dia 30 fou el seu aniversari. Però molts anys, Joan, també de part de la Carme i en Miquel.

0: Entre el mar i la muntanya, de l'Antoni Mas i Bou, ens l'ha interpretat la principal de Cassà.
1: L'agenda de ballades.
0: Per aquest divendres, dia 1 de maig, a Santa Cristina d'Aro, a les 12 del migdia, hi ha audició amb la cobla La Principal de Banyoles. A Llançà, a la plaça Major, a les 12 hi ha ballada amb la cobla Ciutat de Girona. A Sant Aniol de Finestres, ofici solemne i a la sortida tres sardanes amb La Principal d'Olot. A la Canya, a la plaça d'Octubre, a 4:45 de la tarda, sardanes amb la cobla Salvatana. A Campdevànol, 56a festa de la Pobilla de la Sardana. A les 5 de la tarda, en la plaça de la Dansa, audició amb La Principal d'Olot. A la Bisbal, plaça Benet Mercader, a les 6 de la tarda, audició amb La Principal de Banyoles. I a Girona, a la plaça del Vi, a les 6 de la tarda, hi ha ballada amb la cobla Ciutat de Girona. Per aquest dissabte, dia 2 de maig, a Figueres, festes de la Santa Creu. A les 12 del migdia, en la Rambla, hi ha ballada completa amb la cobla Sant Jordi. A Ripoll, en el passeig de Regull, a 4:45 de la tarda, doble ballada amb les cobles Vival Jove i Bellpuig Cobla. I a Sant Pau de Segúries, tercer aplec del Puig a Creu. A 4:45 de la tarda, hi ha ballada amb la cobla Canigó. Diumenge, dia 3 de maig, a Lloret de Mart, 58è aplec en la plaça de la Vila, al matí a 11:15 i la tarda a 4:00. Cobles, Ciutat de Girona, Principal del Llobregat, Flama de Farners i Principal de la Bisbal. A Olot, Dia de la Mare, a la plaça Clarà, a 11:45 del migdia hi ha ballada amb la Principal d'Olot. A Celrà, a 11:45, ofici solemne i a la sortida en la plaça de l'Església, sardanes amb els Rossinyolets. A Serra de Daró, a 12:00 hi ha sardanes amb la cobla La Principal de Banyoles. A Amer, en el pavelló, a 4:45 de la tarda, audició amb la Bisbal Jove. I a Bescanó, a la plaça de les Nacions, a 6:00 de la tarda, hi ha ballada amb la cobla La Principal de Cassà. Dissabte, 9 de maig, a Caldes de Malavella, a la plaça 1 d'Octubre, a 9:15 del vespre, hi ha ballada amb la Principal de Llobregat. Diumenge, 10 de maig, a Caldes de Malavella, 77è aplec en el Parc de la Sardana, matí a 11:00 i tarda a 4:00. Cobles, Ciutat de Girona, Reus Jove, Sant Jordi i Bisbal Jove. I a Besalú, a la plaça de la Llibertat, a 5:00 de la tarda, hi ha ballada amb la cobla Sol de Banyuls. Passem als cursets. A la Bisbal, cada dissabte, de 10:00 a 11:15 del matí, a la plaça Jacint Verdaguer. A Camós, en el pavelló, tots els dilluns, de 8:00 a 9:00 del vespre. Aquí a Vilafant, en el local social de les Mèlies, cada dimecres, de 7:00 fins a 9:15 del vespre. A Vilabreig, en el local cívic, el segon i el quart dimecres de cada mes, de 7 a 8:00 del vespre, per aprendre a comptar i repartir, i de 8:00 a 9:00 per aprendre a ballar. Finalitzen el dia 10 de juny. I a Sant Privat d'en Bas, en el local de les antigues escoles de Sant Privat, cada divendres de 7:00 a 8:15 del vespre. Acaben el 22 d'aquest mes de maig. I fins aquí l'agenda.
2: Esteu escoltant L'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: Seguim amb més sardanes. Amb la Pilar Serra de Montagut i tots els amics i amigues de les sardanes, felicitem en el seu marit, en Martí Aiguaviva, que aquest divendres dia 1 celebra el seu 75è aniversari. Per molts anys, Martí. La sardana escollida és la del compositor Emili Jonals i Roquer, interpretada per la cobla Ciutat de Cornellà. El seu títol, en Martí.

La Cobla Ciutat de Cornellà ens acaba d'interpretar en Martí, és de l'Emili Jonals i Roquer. Aquest divendres dia 1 a les Forques hi tenim la Rosa Vilà i Najac, que ha celebrat el seu 91è aniversari i també és l'aniversari del seu fill Josep Simon, per molts anys a tots dos. He escollit la sardana del compositor Joaquim Soms i Gené, Matí de sardanes, l'interpreta la Cobla Salvatana.

Matí de sardanes, de Joaquim Soms i Gené, l'ha interpretat la Cobla Salvatana. De Francesc Mas i Ros gaudirem de la seva sardana Brots de Primavera, interpretada per la Cobla Marina. Amb ella felicitem de Portbou a la Margarita Costa i en Jesús Portal, que aquest diumenge dia 3 celebren el seu 53è aniversari de noces. Per molts anys per ella.

de Francesc Mas i Ros, la Cobla Marina ens acaba d'interpretar Brots de Primavera. I un altre aniversari de noces d'aquest diumenge dia 3 són els nostres amics de Banyoles, la Joaquima Calvet i l'Àngel Pellicer, que celebren el seu 45è. Per molts anys per ella, he escollit la sardana que l'Esteve Palet li va escriure a l'Àngel, amb el títol L'Àngel de la Cobla. L'interpreta la Cobla, la principal de la Bisbal.

Interpretada per la principal de la Bisbal, acaben d'escoltar l'Àngel de la Cobla, és de l'Esteve Palet i Ribes. A Vilanova i la Geltrú, el passat dia 18, es va estrenar la sardana de Joan Moliner i Pedrós per la Cobla del Conservatori. El seu títol, Sardanes a l'Apolo. Està dedicada en el 50è aniversari de l'Escola i Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat de Vilanova i la Geltrú. La Sala Apolo és una sala antiga de festes de Vilanova i la Geltrú. Actualment dona nom a una de les seves sales col·lectives del Conservatori. Escoltem aquesta versió interpretada per la Cobla Maricel.

La Cobla Maricel ens acaba d'interpretar Sardanes a l'Apolo. És d'en Joan Moliner i Pedrós. Fou estrenada el dia 18 a Vilanova i la Geltrú. A Sabadell, el passat dia 23 d'abril, es commemoraren els 50 anys de la Cobla Juvenible de Sabadell. Per aquest motiu, fou estrenada la sardana del seu tipus actual, en Felip Morales, amb el títol de ADN Juvenible.

0: De Felip Morales i Pareja, la Cobla Juvenil de Sabadell ens acaba d'interpretar ADN Juvenil, estrenada a Sabadell el passat dia 23.
1: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: Degut a la manca d'espai en els anteriors programes, no havia pogut posar-me amb les efemèrides d'aquest any, que n'hi ha un piló. Avui n'escoltarem dues. La primera és la commemoració dels 100 anys del naixement de la compositora Elvira Bonhora i Artés. Nasqué a Terrassa el dia 18 de gener del 1926 i va morir el dia 9 de setembre del 2006. Fou instrumentista de piano i orgue, compositora i directora coral i orquestral. Va estudiar amb la Núria Serrat, la filla d'en Ramon Serrat, amb en Joaquim Zamacois i amb en Ricard Lamot de Grignon, entre d'altres. Durant 42 anys fou professora en el Conservatori Municipal de Música de Terrassa. Exercí continuades activitats musicals a Terrassa. D'ella escoltarem ara la sardana La plaça del mestre Serrat. Està interpretada per la principal de la Bisbal.

La principal de la Bisbal ens acaba d'oferir la plaça del Mestre Serrat. És de la compositora Elvira Bonora i Artés, que el passat dia 18 de gener es commemoraren els 100 anys del seu naixement. El passat 19 de febrer es varen commemorar els 25 anys de la mort del compositor Lluís Charles Auguste Claude Trenet, conegut com a Charles Trenet, nascut a Narbona el dia 18 de maig de 1913 i, com hem dit, ens va deixar el dia 19 de febrer del 2001. Autor, compositor i cantant francès d'origen català per banda materna. Autor de nombroses cançons esdevingudes molt populars en el repertori musical francòfon. Anomenat Le Fou Chantant, és l'autor de gairebé d'un miler de cançons, algunes de les quals com La Mer i Ilià de la Joyer, La Dolça França i La Jolie Sardana. Cançons que han sigut èxits populars al llarg del temps, fins i tot més enllà de la francofonia. Escoltem aquesta última, La Jolie Sardana. Està interpretada per la Cobla Perpinyà i cantada per ell mateix.

La Jolie Sardana, de Charles Trenet, que ens l'ha cantat ell mateix acompanyat de la Cobla Perpinyà, i que el passat 19 de febrer es commemoraren els 25 anys de la seva mort. En el concert de Fires de Sant Narcís de Girona de l'any passat, 2025, la principal de la Bisbal va interpretar la sardana Un nou príncep, del jove compositor castelloní en Marc Timoni Barceló. És obligada de tenor i tible. Els solistes en Ferran Mias i l'Adrià Sánchez.

Ferran Mias a la tenora i l'Adrià Sánchez del Tible amb la principal del Bisbal ens acaben d'interpretar Un nou príncep. És de Marc Timón i Barceló. També en el concert de Sant Narcís de Girona de l'any 2023, la mateixa cobla va interpretar l'obligada de Tible del mestre castelloní Josep Blanc i Reinal, La fi del món. Escoltem-la, el solista, l'Adrià Sánchez.

Adrià Sánchez, el Tible, amb la cobla de la Principal de la Bisbal, ens acaben d'oferir La fi del món, de Josep Blanc i Reinal. Aquest diumenge, dia 3, Santa Creu, és l'últim dia de Fires de Figueres. Dedicada a tots els figuerencs que hagin passat unes bones fires, escoltarem El bullici de la Santa Creu, de Florenci Mauner i Marimon. L'interpreta la Principal de la Bisbal.

De Florència Mauné i Marimon acaben d'escoltar El bullici de la Santa Creu. L'ha interpretat la cobla La Principal de la Bisbal. De Ramon Vilà i Ferrer gaudirem de la seva sardana L'Aplec de Cardedeu. Està interpretada per la cobla Mongrins.

De Ramon Vilà i Ferrer, la Cobla Mourins ens acaba d'interpretar l'Aplec de Cardedeu. I amb ella ens acomiadem fins la propera setmana. Adeu-siau.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embalatradio@gmail.com. Recorda, embalatradio@gmail.com.
2: Hola, amics, si esteu a la nostra sintonia, sigueu tots molt ben retrobats. Avui us presentem una altra formació musical de casa nostra. Concretament, també pertany a l'èlit d'aquestes grans formacions, d'aquestes grans orquestres. Us estem parlant de l'orquestra Volcán.

I continuem en els èxits d'aquesta gran formació musical en un tema molt conegut per tota la nostra audiència, aquest Torero.

Estàs gaudint de l'embalat a través de la teva sintonia preferida. Ja saps que si vols posar en contacte amb nosaltres tens una adreça molt fàcil, que és embalatradio@gmail.com. Pots dir les teves preferències i nosaltres mirarem d'aquí de complimentar-les el que sigui possible. I continuem endavant i ara ho fem gaudint de la música, una versió que fa l'Orquestra Volcán de la música de Tom Jones.

0: Estàs gaudint d'una interpretació que ens acaba de fer l'orquestra Volcán, aquí a través de la nostra pista de ball en el nostre embalat. I com no, intentem que sempre que les orquestres que actuen aquí en el nostre embalat i us fan ballar, doncs siguin més o menys orquestres de la nostra zona.
1: Estàs escoltant un programa de Joaquim Pijoan.
0: I continuem endavant amb l'orquestra Volcán i ara Te quiero, te quiero. ¿Por qué?

0: Recorda, embalatradio@gmail.com.
1: Estem disfrutant de l'Embalat, un programa de divulgació on tenen cabiguda doncs, tant les grans formacions com les petites formacions musicals. Aquí, doncs, el que ens interessa és emprenar, com sempre, en els ritmes més adients la nostra pista de ball, l'Embalat, gaudint de la música de les grans formacions musicals en aquesta ocasió. En la Caixada, és l'Orquestra Volcano.

0: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça: embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com.
1: Estàs escoltant un programa de Joaquim Pijoan.
2: I l'Orquestra Volcán ens acompanyarà ara per un viatge per Mèxic, en aquest Mix México.

0: I aquest ha estat el passeig que ens ha oferit l'Orquestra Volcán per les Terres Mexicanes. I continuem aquí, a la península Ibèrica, en aquest Cantares. Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat.
1: Bailando sin fin en la cuerda del amor.
0: Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat.
2: L'embalat, un programa de Joaquim Pijuan.
0: Cantares.

0: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com.
1: Estàs escoltant un programa de Joaquim Pijoan.
0: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat. I continuem gaudint de l'orquestra Volcán, ara en aquest gest d'ahir.

I de lo suau d'aquesta interpretació passem al rock dur, que ens interpreta també l'orquestra Volcán, aquell 100 danses, us en recordeu? Doncs feu memòries i prepareu-se a ballar d'allò més fort. 1, 2, 3.

0: En el nostre embalat hi cap tot tipus de música. Avui en una gran orquestra, i heu de pensar que a partir d'aquests moments, a partir d'aquestes 100 danses que acabem d'escoltar, doncs ja no és gravacions realitzades en estudi, sinó que són gravacions fetes en viu i en directe de l'orquestra Volcán.
1: L'embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
0: I avançant en el nostre programa i també en l'actuació de l'orquestra invitada d'avui, concretament l'orquestra Volcán, us presentem ara uns fragments de tres cançons que també incloeixen en el seu repertori, que són aquestes. La primera que escoltarem, aquell americano.

Ho recordem una vegada més que aquestes són gravacions fetes en directe i en viu de cara al públic, com sona aquest també, Amigos para Siempre.

0: un programa de Joaquim Pijoan.
1: I és la Volcán, que avui és la nostra invitada principal en el nostre escenari, en la nostra pista de ball, dintre de l'espai físic imaginari del nostre embalat. I ara en aquest sobreviviré...

Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat. Recorda, embalatradio@gmail.com.

0: Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat. Bailando sin fin en la cuerda del amor. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat. Pero somos marionetas bailando
1: sin fin en la cuerda del amor. L'embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
0: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embalatradio@gmail.com. Recorda, embalatradio@gmail.com.

0: I bé, amics, ha passat aquesta hora que us prometíem en un principi, i com no, també la música d'aquesta gran orquestra també que pertany a l'elit de les orquestres de casa nostra, concretament és l'Orquestra Volcán. I ja no ens queda res més, tan sols desitjar-vos a tots que el proper programa ens torneu a escoltar d'aquí una setmana i a través de la vostra sintonia preferida a la mateixa hora que ens heu escoltat avui. Adeu-siau, amics.
1: Recorda, embalatradio@gmail.com

comença la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la trobareu a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.

0: Benvinguts al Ningú no és perfecte. Aquesta setmana us hem preparat un programa variat amb estrenes recents que, ja us avanço, ens han convençut força. Arrencarem amb un dels plats forts del terror d'aquesta temporada, Lee Cronin's The Mummy. En parlarem a fons, amb i sense spoilers, però abans farem una mica de context. Repassarem les mòmies més icòniques del cinema, descobrirem qui és Lee Cronin i analitzarem el tràiler Evil Dead Burn. Tot seguit farem una parada ràpida amb una micro-ressenya de Snack Shack, un coming of age disponible a plataformes que val molt la pena descobrir. I tancarem el programa amb bon humor i una dosi de terror amb Cold Storage, una comèdia que segur que us cridarà l'atenció, entre altres coses per la presència de Joe Keery, l'Steve de Stranger Things. Tot això ben amanit i amb el nostre toc habitual és el que us espera a partir d'ara. Avui us acompanyen la nostra productora, la Marta Sanz, i en Francesc Morales, i qui us parla en la direcció i presentació, l'Ignasi Arbat. Recordeu que podeu subscriure-us i escoltar tots els programes a iVoox, així com Apple Podcast, Amazon, Spotify, YouTube i Patreon si en sou mecenes. A la web ningunoesperfecte.cat trobareu els canals de podcast i el blog amb les nostres crítiques de cinema, ara també en vídeo, disponibles tant al blog com al canal de YouTube @ningunoesperfecte. A xarxes socials ens trobareu a Instagram, Twitter, Facebook, Threads i Blue Sky. I si ens voleu escriure, ningunoes@outlook.com. El viatge pel fantàstic d'aquesta setmana comença a Egipte i acabarà en uns trasters plens de coses ben estranyes. Comencem.
1: Can I get two slices of pizza?
2: No.
3: Of course, honey.
1: No, you never ever finish two.
3: Hello,
4: Mr. and Mrs. Cannon. I'm Deputy Chief of the U.S. Embassy. Your daughter Katie has been found.
0: I aquesta setmana anem amb The Mummy, de Lee Cronin, escrita i dirigida per Lee Cronin, una reinterpretació de La Mòmia, una pel·lícula que ha estat produïda per James Wan i Jason Blum, productors a través de les seves respectives productores Atomic Monster i Blumhouse, juntament amb Wicked Good, que és la productora de Lee Cronin. Per parlar d'aquesta pel·lícula tenim en Francesc Morales. Què tal, Francesc? Com estàs?
5: Molt bé, aquí des de Charleston.
0: Una pel·lícula de Mummy, en parlarem molt i força, és el tema d'avui, però també parlarem una mica o força Evil Dead, eh? Vull dir que és un tema que portem també en el programa d'avui, la franquícia Evil Dead, que ens agrada moltíssim, ja ho saben els nostres oients, perquè dius The Mummy de Lee Cronin, dius Lee Cronin, qui coneix a Lee Cronin, no? Després en parlarem una mica de per què s'ha posat el nom del director, el títol de la pel·lícula, quan el director és un desconegut, tot i que ara nosaltres el coneixem perquè ens dediquem a això i tal, no, però el gran públic no el coneix. A més, és un irlandès nascut a Dublín, per la qual cosa dius, segur que a Nord-Amèrica això ja li sona bastant exòtic, no? Ell va debutar amb una pel·lícula que és The Hole in the Ground, que aquí es va titular Bosque Maldito. Està molt bé la pel·li, no sé si tu l'has vist aquesta, Francesc?
5: No l'he vist.
0: És una pel·li que, bueno, tracta d'això, de vegades d'aquesta cosa també una mica celta, dels boscos, etc. És la història d'un nen que desapareix en un bosc proper, una casa rural, al qual s'acaba de mudar juntament amb la seva mare, i després de desaparèixer el nen torna, el troba, una persona el troba en el bosc, i quan torna a casa el nen comença a tenir un comportament bastant erràtic, per la qual cosa la seva mare es pregunta si realment aquest nen que ha tornat del bosc és o no és el seu fill, malgrat que tingui l'aparença del seu fill, no? I a partir d'aquí, doncs, no us explico res més, però és una molt bona pel·li. A mi em va agradar molt quan la vaig veure. I qui es va fixar amb ell va ser Sam Raimi, que va dir, aquest tio té coses que m'agraden, no? I aleshores, dintre d'aquesta sèrie de curts que ell va promocionar a través del canal Quibi, que hi havia aleshores, no?, que era una plataforma de... sí, de curs, no?
5: És que li vam dedicar un programa sencer, no?
0: Sí, crec. A la sèrie, sí, sí.
5: Això va ser un intent molt boig de crear una productora sencera, no una sèrie, una productora sencera dedicada al visionat de pel·lícules i sèries en format de pantalla petita, en la qual tu miraves un episodi o una pel·lícula que estava dividida en segments de 5-6 minuts.
0: I llavors el 2023 és quan dirigeix Evil Dead Rise, ja, doncs també apadrinat per Sam Raimi, que és una pel·lícula que a mi m'ha recordat l'utilització dels nens d'aquella pel·lícula, a una mica l'utilització dels nens que fan aquesta de Mummy. Parlant d'Evil Dead, juntament amb, almenys als Estats Units, amb The Mummy, es projectava el tràiler d'Evil Dead Burn, que és la pel·lícula que s'estrena als Estats Units l'11 de juliol. Aquí, doncs, entre nosaltres encara no té data d'estrena. Però sí que s'ha parlat aquests dies si la pel·lícula de Mami existeix en el mateix univers d'Evil Dead. De fet, és una pregunta que se li va fer des de Collider a Lee Cronin, el director de la pel·lícula, no?
5: I ell ha dit que sí, no?
0: Bueno, no diu ben bé ni sí ni no, però ell diu, fixa't en el nom de l'arqueòleg de la pel·lícula. L'arqueòleg, sí, que veiem, es diu Bixler, no? Bixler és un cognom vinculat a Evil Dead Rise, perquè les dues germanes es diuen Bixler. Una és Beth Bixler, la seva germana és Ellie, i és la tieta, doncs, dels nens protagonistes, no? L'interpretava Lily Sullivan, i la mare és el Bixler. Per tant, el cognom ve, per altra banda, del nom de l'actriu que va interpretar a la xicota Dash, Linda, a Evil Dead, que l'actriu era Denise Bixler. O sigui, és com una meta-referència, no? Però sí que agafa, en aquest cas, Bixler com a cognom de ficció vinculat a Evil Dead i en aquest personatge que veiem aquí de Mami, que pot ser una clucadeta d'ull, simplement, o realment pot haver-hi una vinculació entre els dos personatges, no? No ho sé, de totes maneres hem de dir que ell ho ha explicat, a Evil Dead no és la seva saga, no és que ell ostenti els drets de Evil Dead, però està obert a que si hi hagi un crossover, perquè al final és Warner New Line qui distribueix les dues pel·lícules, per tant, si volen fer un crossover no hi hauria d'haver-hi massa problemes.
5: Jo crec que sí, encaixa amb la mitologia de les pel·lícules que tenen el títol Evil Dead. No només és l'estil, que és un estil de comicitat, no? Amb les escenes de més violentes amb els jocs, o sigui, com apareixen els monstres, són monstres de Evil Dead, els monstres que veiem a The Mummy, cosa que també passava, hi ha una altra pel·lícula de Sam Raimi que és Drag Me to Hell.
0: I tant.
5: Per mi Drag Me to Hell forma part de l'univers Evil Dead, no només perquè els monstres hi apareixen, sinó que hi ha un moment que no sé si te'n recordaràs, que el noi parla amb la noia, la parella protagonista, i li diu, ah, hem d'anar a una cabana que el tenen els meus pares no sé quin bosc, que no sé on. És la cabana d'Evil Dead. Vaja, no, perquè a més, potser també el que dius tu podria ser una col·locada d'ullet, però jo vull pensar que hi ha alguna cosa, que hi ha alguna cosa més, i demà a mi encara està molt més clar que Drag Me to Hell.
0: Sí, sí, sí, sí, si més no per aquesta vinculació. Bé, i dit això, Francesc, parlem ja de la pel·lícula de Mami i fem unes impressions generals. Tu què t'ha semblat la pel·lícula?
5: Jo em pensava que no m'agradaria tant, perquè em pensava que la família estaria tota la pel·lícula a Egipte i que seria el típic cas d'una família descol·locada en l'espai, no? Una família americana enmig del Cairo i lidiant amb les creences d'aquests salvatges. Em pensava que seria això. I llavors em va agradar que mantinguessin aquest joc molt d'Exorcist, no? De el que està passant a Egipte, el que està passant a Nou Mèxic, diferents cultures, diferents espais, i que es mantingui aquest esperit aventurer, fins i tot té un punt Indiana Jones en alguns casos. Això és el que va fer que m'agradés la pel·lícula, no? Quan fan el salt aquest de 8 anys endavant, la família està a Nou Mèxic, i però es manté la referència d'Egipte, això és el que va fer que m'agradés.
0: De fet, és una pel·lícula que, a veure, és poc original en moltes coses, perquè recorda molt i també descaradament, eh? Crec, a mi, o sigui, al principi, quan comença la pel·lícula, quan arriba la nena a casa i tal, tot això de moment encara sense spoilers, eh? I entrarem més després a fons. És com l'exorcista.
5: Sí.
0: Hi ha un punt, quan hi ha la nena, tota aquesta part de la nena establerta a la casa, és Bring Her Back. O sigui, me recorda moltíssim, i fins i tot sí, em costa pensar que hagi estat coincidència moltes de les coses que veiem i passen en aquesta pel·lícula. Dic, aquest tio sembla que hagi vist Bring Her Back, i, yeah, però clar, es porten un any les dues pel·lícules, potser ha estat coincidència, al final vés a saber, no? Però me recorda molt a tot això. I l'últim terç de pel·lícula és Evil Dead, és Evil Dead total, no? Clar, tot això suposa, tots aquests referents, que la pel·lícula bascula en diferents tons, no? És a dir, passa del drama familiar, hi ha un punt que és un thriller criminal, tot això adornat amb terror, gore, i acabant en comèdia negra, no? Aleshores, entenc que a vegades potser a determinat públic li pot costar d'entrar, perquè es mou d'extrems, no? És a dir, des del drama familiar amb el qual comença fins a la comèdia negra del final, o sigui, va un món. Aleshores, també hem de dir que els gèneres no es barregen. És a dir, jo crec que quan acaba el drama comença la comèdia.
5: Sí.
0: No és allò que hi hagi una barreja de gèneres, no se solapen, no, sinó que la pel·lícula va com, saps? Ara la part d'Egipte és la part de thriller criminal, no? Investigació i tal. La part de la casa anem des del drama de família, de tenir una persona, el que suposa, etcètera, etcètera, en les circumstàncies que està la nena, que podria ser la nena de l'exorcista, passant després a descollonar-se absolutament de tot, amb la sogra i tot el que fan després, no? Aleshores, la pel·lícula té un to, és tonalment tan diferent que pot suposar un escull per part del públic, no? Però bueno.
5: Jo m'esperava que fos drama familiar amb tocs de terror només a Egipte, no? I en canvi aquests canvis que potser li poden molestar algú són els que a mi em feien elevar l'interès que tenia cap a la pel·lícula. Podrien ser fins i tot episodis diferents d'una sèrie dedicada fet, no? Un episodi és més violent que l'altre, un episodi és més de transició. Això és el que veiem. És que la pel·lícula dura molt, dura dues hores deu i dos.
0: Sí. Jo és que és un dels problemes que li he trobat a la pel·li. Crec que és massa llarga. És una pel·li, per mi, d'hora i mitja.
5: Podria haver durat una hora més,
0: Tu, tres hores.
5: Sí. Per mi,
0: Per tu, va. No, jo, un dels defectes és que... Amb una mica menys...
5: És que necessita aquest espai, la pel·lícula, per fer...
0: Bueno, però... Sí, però potser es pot resumir una mica i li pots donar més rima, perquè sí que crec que a vegades, com que recrea massa en determinades coses, li falta una mica de ritme i, bueno, una mica més ràpida la pel·lícula i tal.
5: Hi ha com escenes tipus videoclip.
0: A quines et refereixes?
5: Que sona la banda sonora i llavors van passant coses i hi ha una banda sonora de cançó com rock, pop, en alguns moments.
0: Sí.
5: Que això les treus i guanyes 10 minuts.
0: No, ja.
5: Però i duren bastant, moltes d'aquestes seqüències.
0: També una de les coses que potser ha suposat un escull, i de fet ho sé, que ha suposat un escull per part de l'audiència, és el terror incòmode, perquè no és fàcil per l'espectador, sobretot l'espectador que no està basat en aquest tipus de pel·lícules, evidentment... entenc que li pot causar rebuig, i en aquest sentit també em recorda bastant a Bryn Herbach, no? Que va precisament per aquest terror que vol incomodar l'espectador. No és un terror de fer por, perquè crec que la pel·lícula no fa por en aquest sentit, sinó que és un terror que funciona més amb el crear fàstic, amb mostrar coses repugnants que al mateix temps poden ser divertides, no pas un terror atmosfèric, ni molt menys.
5: Sí. O sigui, hi ha moments que eren... Jo crec que va haver algú que va marxar de la sala.
0: Sí, perfectament, puc entendre.
5: Hi ha alguns moments de la nena quan està a la cadira aquella de rodes, ja saps quina escena vull dir.
0: Sí.
5: No, va haver gent que va marxar i no van tornar.
0: Ja, mama, clar. Si has arribat allà i vas veient, dius, això potser no és el que t'esperaves, no? I el mateix que em va passar també amb Bryn Herbach, que crec que la part de la trama és la més feble de la pel·lícula, també coincideixo que aquí passa una mica el mateix. O sigui, és molt senzill, no? De fet, encara no vull entrar, ja parlarem a la part amb spoilers, però el mateix problema de Bryn Herbach, que a vegades les coses eren una mica perquè sí, no? O perquè ha de passar d'aquesta manera, i tampoc és un argument... És a dir, a veure, és una bona pel·lícula, evidentment, però també havia sentit, és la pel·li de terror de l'any, no? Jo crec que no. Per mi, juga una lliga inferior a Weapons, per exemple, que crec que és una pel·lícula molt més completa i millor que aquesta, i no estem parlant d'una pel·li de terror, per mi, d'aquest nivell, ni molt menys.
5: Sí, ara no vull explicar-ho, però la part aquesta de per què mouen el fèretre, això jo crec que ho expliquen massa ràpid o molt malament a la pel·lícula, i hi ha moments que ja ni me'n recordava de per què estava en aquell lloc. Sí, però això ja arribarem a la part amb spoilers, per explicar-ho més bé.
0: El director Lee Cronin sí que té influències com Poltergeist o Seven, no? Però passades pel seu prisma per entretenir la gent. Com ho veus? Realment et sembla que és així?
5: Seven?
0: Per la investigació policial, com no sigui això, no?
5: Ja, no. Podria ser qualsevol...
0: I Poltergeist...
5: Seven, o el sense nom.
0: Sí, però no, segurament no l'ha vist, el sense nom, Lee Cronin.
5: Clar, Poltergeist, clar, té molt de sentit. La casa, el pare, la mare, com es recrimina una a l'altra, hem perdut la nena, però tenim dos més. Sí, home, Poltergeist, evidentment. És que la part policial està molt bé. Potser de percebre o no, però està molt bé, perquè m'agrada que els personatges secundaris, com la policia, aquesta egípcia, siguin un personatge fort. I que no estigui allà només perquè la matin, no? Que és el que li passa a Bryn Herbach. que tu ja saps que la senyora aquella de serveis socials
0: morirà
5: al minut zero.
0: Està mort abans d'aparèixer en pantalla, aquella senyora.
5: Abans d'aparèixer, no? Tu vols que la policia aquella, i és una policia, és un personatge femení fort de manera orgànica, no? Perquè ha anat creixent. Primer la veiem amb Belle, les primeres escenes, perquè són 8 anys enrere, en el temps, i ara amb aquest nou Egipte, no? 8 anys després, ja té una posició de poder, és una persona que porta iniciativa, que no ho fa tot per telèfon des d'allà, no? Agafa l'avió i viatja cap a Nou Mèxic per solucionar el problema, i fins al final de la pel·lícula està solucionant problemes.
0: Totalment, sí. I una de les coses que jo he dit, que la pel·lícula m'ha sorprès pel fet de que no és una pel·lícula típica del gènere de mòmies, és a dir, jo crec que no és el que esperava, i això doncs és una cosa que jugo a favor. Per cert, parlant de cases, Lee Cronin diu que es va comprar una casa de camp a Irlanda, que li ha posat per nom Overlook, mira tu per on, però diu que admet que gairebé no l'ha vist des de que la va comprar fa un any per temes de feina, vull dir que ha passat per tot arreu, ha estat vivint a tot arreu, menys la casa que s'acaba de comprar, no? Vull dir que també viatjant d'un lloc a l'altre per el rodatge d'aquesta pel·lícula, evidentment.
5: Potser hauríem d'explicar, no?, perquè no és una pel·lícula de mòmia o això és spoiler.
0: Va, ho deixem a la part amb spoiler.
5: Ho deixem a la part,
0: sí. Doncs bé, ara sí, de Mami, i si vols, Francesc, no sé, comencem, podem parlar de moltes coses, però no sé si et sembla, si comencem per les similituds amb Bring Her Back, perquè ho analitzem una mica, perquè el que dèiem, que a mi, quan més hi penso, més coses hi trobo.
5: I això està vinculat amb el tema que no és una pel·li típica de mòmies, o sigui, a les pel·lícules de terror, jo crec que totes fins ara, el que hi ha és un personatge d'aquest passat que vol aparèixer en el nostre present, o vol refer-se, o vol posseir algú, o conquerir no sé què, o etcètera, no? Però és algú del passat. Aquí és que, de fet, és una pel·lícula de dimonis, de possessions demoníaques ambientades amb el món de l'antic Egipte. A la pràctica és això, i això és el que tenim a Bring Her Back, no? Que tenim algun tipus de relació demoníaca per ressuscitar gent o per traspassar un esperit a un altre. Aquest seria el més clar, no? Perquè després hi ha la cinta de VHS, la gent al voltant d'un ritual, que aquella gent no s'explica per què hi són, perquè et fan creure que és només una família, de cop i volta hi ha un munt de gent fent el ritual aquest, les dents que es cauen...
0: Sí, moltes coses.
5: Sí.
0: És dir, les dues parteixen d'una maledicció, com tu deies, no? És a dir, una és un ritual, a més, que és una resurrecció, no? El que vol provocar, aquí en aquest cas és un ritual de possessió, no? O de traspàs d'un dimoni. La cinta de VHS és, bueno, n'hem parlat aquí moltes vegades, no només la cinta de VHS, sinó amb llengües estrangeres que la gent no entendrà. Uh-huh. Val? Aleshores, sí. Aquí tu veus la cinta, no? I sempre necessites algú català.
5: I tenen el mateix granulat, eh?
0: Sí, sí.
5: Jo per penso... què? Perquè és VHS, s'ha de veure malament? És que no té cap sentit.
0: Però penso, a veure, no, se suposa que la pel·lícula succeeix a l'actualitat?
5: Clar, aquesta és l'altra, no? És, entenc que és ara, no? Jo què sé, l'any 2000...
0: Sí.
5: Digue-li 20. Bueno, 2012, no sé.
0: Que dius, no hi havia mòbils per gravar el 2012 que anaven encara... Ja dic mòbils per no dir càmeres de vídeo. No,
5: amb
0: VHS, tio. És que és com... Sí. Ja el recurs aquest del VHS és com...
5: Perquè bueno. Bring Her Back se suposa que és com el dels anys 70 o una cosa així, no? Aquell vídeo que té...
0: Sí, no, però aquest és un...
5: Però que això és d'ara.
0: Exacte.
5: Perquè ho hem vist que l'han fet amb la nena aquella 8 anys abans. Ja, no, és un trop d'aquests,
0: sí,
5: un cliché de...
0: És una cosa més estilística, com per exemple que també ens faig pensar, mira, una és a la tele estan passant Scooby-Doo, que...
5: Sí,
0: bueno, que
5: sí, és veritat.
0: És una referència també, ja en parlàvem, no? La mòmia, Scooby-Doo. Uh-huh. Aquí ja et plantifiquen directament Scooby-Doo. I l'altre detall boníssim és, m'agradaria saber quants adolescents avui en dia tenen un pòster de Critters a la seva habitació, com el té el nen de la pel·lícula, Sebastian. No t'hi vas fixar? Té el pòster...
5: Sí. No, espera, Babe. Ara
0: també Babe.
5: El cerdito Babe.
0: Sí, també Babe. Sí.
5: Que em vaig pensar, hòstia, que estrany, no? Sí. Clar, Critters no... Vaig pensar, mira, terror, Critters.
0: Sí.
5: Però Babe va dir, hòstia, per què hi ha un pòster de Babe?
0: Però vull dir, sembla més l'habitació d'un nen, a banda del de Babe, no? De finals dels anys 80, o d'un adolescent dels anys 90, que no pas de... O sigui, té aquestes coses en part anacròniques, però que és veritat, com la pròpia cinta de vídeo, que també és anacrònica en aquest moment del temps, però que et fiquen a dintre de l'atmosfera que vol crear la pel·lícula, no? Aquest...
5: I sembla que no tinguin internet.
0: Sembla que no, sí.
5: Jo crec que en cap moment busquen res per internet. Se'n van a parlar amb gent, com passava les pel·lis
0: Correcte.
5: A Nightmare on Elm Street, no? Que vas a la biblioteca o parlar amb un professor.
0: Exacte.
5: Sí. Ningú consulta res per internet.
0: Normal seria que anessis a internet, posessis mòmia, possessió... I no, a veure què surt. Però és aquesta cosa que té de pel·lícula clàssica antiga, però ambientada a l'època actual, ignorant, no sé si l'avançament tecnològic o...
5: L'ordinador que fa servir la policia egípcia, quan li donen les dades del nom... A veure, d'acord, no és Manhattan, però vull dir, és un ordinador antic, de lletres verdes sobre fons negre.
0: Uh-huh.
5: I se suposa que tot passa ara, no?
0: Sí.
5: En aquest segle.
0: Sí, sí. I bé, també en Brinkerback els protagonistes són els nens, que és la cosa doncs, comuna amb les dues pel·lícules. La voluntat aquesta de ser una pel·lícula incòmoda, que això doncs, ja ho havíem dit abans, no? Aquest terror amb escenes i tal, i tu has posat sobre la taula una escena en concret que és l'escena de les dents. O sigui, l'escena del nen amb les dents i la taula a Brinkerback, que és una escena de pèls de punta, tenim una escena molt semblant.
5: Sí.
0: I aquí és quan ja es transforma en Evil Dead, que és un moment hipercreepy. O sigui, si la gent no havia marxat abans, aquell era un altre punt de ruptura que per cert, aquesta escena de la dentadura postissa... Explica-li Cronin que li ve d'una qüestió personal, no? És a dir, de fet, ell explica que una de les coses que li provoca fer la pel·lícula és la mort de la seva mare, que doncs, es va morir quan ell va acabar just el rodatge de Devil Dare Rise, per tant, no va poder veure l'estrena de la pel·lícula, i aleshores, doncs, bueno, aquesta mort, el dol que li va provocar, etc, doncs una manera de vehicular-ho ha estat a través d'aquesta pel·lícula, no? I sobre el tema de les dents, explica que la seva mare doncs, tenia dents postisses. I que una de les trucades que va rebre va ser què havien de fer amb les dents. Si conservar les dents postisses de la seva mare per si les havien de portar a la sala de vetlla, no? I posar-les a la dona morta o a veure què feien. Aleshores, aquesta cosa de posar unes dents postisses a una persona morta va inspirar l'escena de la nena petita. Una de les coses també, Francesc, que veiem a la pel·lícula i que potser això es radica en l'originalitat dintre del gènere de mòmies, és que normalment la persona momificada qui és? És un faraó, és una figura rellevant a nivell polític, etc, que és una nena de 8 anys. És una cosa bastant innovadora.
5: I que a més està pensada per moure un esperit d'un lloc a l'altre o alguna cosa per l'estil. Això no... No és habitual i...
0: I no tenim sarcòfags de luxe, no? Daurats, exacte. Aquestes coses que...
5: Sí, sí, i que és una nena petita.
0: Ell el que es volia preguntar al director és i si el momificat fos un ésser estimat, com seria, no? I a partir d'aquí és com ens arribem en aquest punt de la pel·lícula. No sé més coses. Vols comentar tota la part de l'inici del pròleg de la pel·lícula, no? El moment aquest on veiem aquesta possible...
5: Sí, perquè aquesta és la part que després no sé si està ben explicada. Intentaré explicar el que jo entenc que és el que està passant en aquesta escena inicial i que més endavant està relacionada amb l'avió aquell que s'estavella.
0: Correcte.
5: Tipus Lost. O sigui, al principi veiem una família egípcia que està protegint o investigant o fent alguna cosa amb una piràmide mig enterrada on hi ha alguna criatura allà que es nota que la tenen com perquè no s'escapi.
0: Correcte.
5: Fins aquí veiem això. Es mitja escapa i mata el marit,
0: sí.
5: El pare de la família. Llavors entenem que 8 anys més tard encara viuen per allà i hi ha un problema que es vol inundar aquella zona i per això estan movent el fèretre de lloc. No sé si et vas quedar en aquest punt. És que ho expliquen molt ràpid.
0: Sí, sí, sí.
5: Que per això agafen el fèretre amb un avió, l'avió... pel que sigui, explota l'aire, comença a caure...
0: Perquè se suposa que la mòmia fa de les seves i fa que...
5: Entenem que sí, però tampoc s'explica això.
0: Bueno, doncs dona a entendre.
5: I llavors, quan 8 anys més tard d'aquest inici, caurà el fèretre i sabem i es troba allà el cadàver de la nena aquella que havia desaparegut.
0: No, el cadàver no,
5: anys enrere.
0: Se la troben viva.
5: El cos, és veritat. Clar, però és aquest el motiu. El que passa que això... O falten minuts o alguna cosa per l'estil, perquè t'ensenyen com cartells.
0: Ja.
5: No volem que s'inundi el ball de no sé què.
0: Jo allò del desplaçament no vaig acabar d'entendre, t'ho he de dir, és a dir, bueno, la foto...
5: Diu, sí, per sí, això sí, els meus germans... Els meus germans van moure la tomba. Mm. Clar, però ho diu aquella nena que no parla bé sí. I ho diu molt ràpid.
0: Clar, la nena és que, en aquest cas, que prenen, és una companya, se suposa, de classe, no? De la, que és aquesta Laila Khalil, que llavors la veiem ja de més gran, que és la filla de la maga que vindria a ser la mare, doncs, de família, no? Aleshores, no sé si és un dels fills els que deu morir durant l'avió, que traslladen...
5: Els dos.
0: Sí, que traslladen els fèretre, sí, que són els que veiem al principi del cotxe, no? La nena i els dos nens que van a darrere en el cotxe.
5: I els que moren a l'avió són tots els dos germans. Mm. Està com empalat a no sé on i l'altre també mort.
0: Clar, queda viva la Laila, que era la companya de classe de la nena que acaben segrestant, no? La Katie. Aleshores, bueno, hi ha aquesta cosa típica dels carmels, no? De vin aquí, que et donaran carmel i no sé què, per part de la mare, de, bueno, per això hi té una certa confiança, perquè és una persona que pot conèixer perquè és la mare d'una de les seves amigues de classe, no? Aleshores, en principi la nena hi confia i se'n va amb ella i l'acaben segrestant i l'acaben tancant allà. Jo ja d'entrar la nena a casa veig la cara que fan els altres fills i aquesta nena no entra a casa, o sigui, immediatament se'n va a una residència, no? És que... Clar,
5: però això és Poltergeist. Quan presenten la dicotomia entre posem el que sigui que està passant en mans d'especialistes, però la mare és, soc la seva mare, me n'he de fer càrrec. Això és bàsicament un dels conflictes que hi ha a Poltergeist. Aquí dura fins que al final diu, mira, la vull fora d'aquí. Crec que és quan mata la iaia.
0: Diu, bueno, el pare ja ho insinua en un moment.
5: El pare sí, que és com a Poltergeist, no? No, però aquí la mare aguanta fins que li mata la seva mare. I diu, mira, ja la vull fora d'aquí.
0: Per això m'agrada a mi Insidious, perquè en el moment que se n'adonen o creuen que la casa està encantada, diuen, fotem les maletes i marxem. Que és el que s'hauria de fer a totes les pel·lis de cases encantades. Clar. I ningú fa, no?
5: Però és que Insidious, i això crec que ho vaig parlar en el seu moment, té un punt diferent, és un dels pocs casos en els que els éssers posseïts són masculins. En el gènere de possessions o en aquest tipus de productes culturals, la persona posseïda sol ser una noia jove, la filla, que té un físic molt particular, no? Sol ser un físic esquifit, perquè és la part més vulnerable, és per on entra el dimoni, no? a la família. I clar, Insidious és diferent ja des del punt d'inici, que és el fill el que és posseït i després el pare. Això no és habitual.
0: Hi ha un punt també que tampoc volen ajuda mèdica, no? Que dius, home, és que no veieu que...
5: Sí, és que me n'he sentit.
0: Nois.
5: Sí, l'han de portar a una residència. No! I diu, home... és que hi ha moments que dius que està allà fent el soroll aquell.
0: Ja.
5: La fresa aquella amb les dents i dius, hòstia, igual sí que una aspirina o alguna cosa, no?
0: Bueno, la tenen sedada, no? De fet, la van sedant perquè durant el viatge també diuen que l'han sedat i aquestes coses, vull dir que... bueno, i a més, els altres pobres nanos que tenien ja una vida tranquil·la, ara ve aquí la germana gran a liar-la, dius, home, no, poder no, eh? Llavors tenim el fet aquest de que se sap comunicar a través del morse, no? El pare li ensenyava el morse, sí. I aleshores és com que la nena encara viu, és capaç de comunicar-se, no amb paraules, però sí a través de gestos, i aleshores fa el morse, no? Que llavors també veurem a través del pare.
5: Em va agradar molt aquest punt. Quan el pare se n'adona, és un punt molt, molt bo a la pel·lícula.
0: I no sé, Francesc, si vols comentar alguna coseta més, si no ja ho deixaríem aquí.
5: No, a veure què ens depara aquest Evil Dead Burns, o com es digui, i ho comentarem aquí.
0: Exacte, sí, això serà el juliol, per tant segurament ja us haureu d'esperar la temporada vinent del Ningú no és perfecte, però estarem parlant d'aquella pel·lícula. Bueno, Francesc, deixem aquí aquest de Mami, però no marxis, perquè passem de la mòmia a una altra pel·lícula, que és Cold Storage, i se'ns afegeix la Marta.
5: Molt bé.
0: Fins ara.
5: Fins ara.
2: This is Edie's dewdrops are banging.
3: How was the field trip, boys?
6: Yeah, we gotta hand feed the giraffe.
7: Yeah, the sucker's eating right out of her palm.
0: You made this? Avui microespai amb una crítica de la pel·lícula Snack Shack. La nostàlgia s'ha convertit en un element clau en l'època cinematogràfica actual, especialment la dels 80. Però què passa amb els que van viure la nostra adolescència a principis dels 90? No hi ha nostàlgia per a nosaltres? Snack Shack ve a omplir d'alguna manera aquest buit. més per l'època i per com érem els adolescents de principis dels 90 que no pas perquè sigui una pel·lícula amb referents culturals, ja que pràcticament no n'hi ha. Ajota i Moose són amics de l'ànima a punt de fer 15 anys. Companys d'institut i de diversos negocis que fan per guanyar diners, sigui apostant en carreres de gossos o fabricant cervesa a casa d'amagat dels pares. El negoci que volen emprendre a l'estiu serà fer-se càrrec de la botiga de refrescos i llaminadures del tranquil poble de Nebraska on viuen. Un amic de Jota, Shane, que acaba de tornar de passar uns mesos a Kuwait, ha trobat feina de socorrista a la piscina i els dona l'avís que l'Ajuntament està a punt de posar a concurs la llicència de la barraca de llaminadures. Durant l'estiu veurem com AJ i Moose s'enamoren de la mateixa noia, es barallen amb els seus assetjadors, es discuteixen entre ells i amb els seus pares, s'estimen, es fan rics, es fan pobres i moltes coses més. Adam Reimer dirigeix i escriu aquesta molt personal pel·lícula sobre l'amistat entre dos adolescents a principis dels 90 durant les vacances d'estiu. Reimer va regentar una barraca com la que veiem a la pel·lícula a la seva ciutat natal, a Nebraska City. Això es nota en la manera de narrar, molt ràpida i efusiva, massa vegades, sobretot en la primera mitja hora, que pot ser una prova de foc per a l'espectador. Les escenes van a tota velocitat, d'un lloc a l'altre. Els joves protagonistes no paren de xerrar i xerrar, però aguantes perquè està feta amb amor i es nota. Passen moltes coses, però un cop superat el tram inicial, la pel·lícula es calma i troba el to. Les situacions més surrealistes passen a ser més realistes i profundes. Snack Shack és protagonitzada per Connor Sherry i Gabriel Labelle, el protagonista de The Fabelmans. També compta amb Mika Abdallah, Nick Robinson, que hem vist a Damsel, i Gillian Bickman. La parella de Sherry i Labelle funciona de meravella. Tots dos estan tremendos. Tot i que, menys conegut que Labelle, Connor Sherry és el veritable protagonista. Cadascú està molt bé en el seu paper i la química que tenen és impressionant. AJ és més tímid i Moose és l'ànima de la festa. Moose és el personatge dels irreverents d'American Pie que construeix Labelle, les antípodes de l'alter ego de Spielberg a The Fabelmans. A Connor Sherry l'haurem de seguir, ja que és el primer que li veig i m'ha encantat. Snack Shack es caracteritza per ser políticament incorrecte pel que fa al comportament d'aquests joves de 15 anys que reneguen, fumen, beuen alcohol, s'escapen de les excursions escolars i fan negocis poc legals a l'esquena dels seus pares. De fet, sembla una pel·lícula d'una altra època, en el millor sentit possible de l'expressió. En l'asfixiant món de la correcció, Snack Shack és una bretolada fresca, una comèdia juvenil com les d'abans. L'element romàntic el posa Brooke, una cosina de la veïna

0: pas per l'exèrcit l'ha convertit en un heroi als ulls de la gent. Aquesta velocitat amb què comença la pel·lícula descriu molt bé el que és l'adolescència, ja que en aquesta aventura d'estiu els personatges en sortiran canviats, hauran madurat i crescut.
1: I don't hear anything.
2: Well, I definitely heard it. Well, not definitely. I mean, I was, like, aware of it, you know what I mean? Like, I was having an argument with my brain about it.
1: You are very chatty.
0: I aquesta setmana portem per fer ressenya la pel·lícula Cold Storage, que aquí s'ha estrenat sota el títol de Turno de Noche, una pel·lícula de terror que barreja també comèdia, dirigida per Johnny Campbell a partir d'un guió de David Koepp basat també en la seva pròpia novel·la del 2019. Tenim per parlar-ne, per una banda, la Marta Sanz. Marta, què tal? Benvinguda.
3: Gràcies.
0: I en Francesc Morales. Francesc, benvingut també.
4: Hola, preparat per parlar de zombis una vegada més.
0: Sí, és veritat, vaig pensar en tu amb la pel·lícula quan semblava que la cosa no anava de zombis, però finalment sí que va de zombis. Ah. I dic, home, dic, aquesta segur que en Francesc li agrada.
4: Ja és un spoiler això? Ja l'hem pifiat?
0: No, home, jo crec que això ja s'ha vist en tràiler, s'ha vist a tot arreu. Vull dir que és una pel·lícula que, a veure, sí, farem spoilers a partir d'un punt, però tampoc anirem a parlar del final, perquè, a veure, poc és una pel·lícula que si te l'expliquen t'espatlli massa red. I no sé, a veure, Francesc, comença tu, què t'ha semblat la pel·li?
4: Doncs jo m'esperava pel tràiler que veuríeu un Evolution. No sé si us recordeu aquella pel·li d'en David Duchovny.
0: Sí, sí.
4: Doncs, no sé, jo pensava que seria una cosa semblant i, sí, seria com una versió fluixeta d'això, no? Tot passa en un lloc tancat, hem d'impedir que s'escapi el que sigui que està passant, però vaja, per ser una pel·li senzilla, està més ben organitzada que moltes pel·lis que senzilles, no? que es poden veure sobretot en plataformes.
3: La veritat és que, agafant el teu fil de ben organitzada, justament és que està en un magatzem i està tot molt endreçat, eh? I està, és, sí, és un escenari perfecte, perquè la pel·lícula pràcticament tota passa allà dins, i el més interessant passa allà dins. O sigui que s'agraeix la claustrofòbia i alhora la gràcia que té tot plegat de... Podrien haver fet una mena de vodevil, si haguessin volgut, eh? Perquè hi ha persianes que s'obren i es tanquen, hi ha passadissos, hi ha passadissos cap avall, escales, vull dir que dona molt de sí. A mi m'ha agradat aquesta barreja de comèdia, humor negre, thriller, acció, i veure la dinàmica entre els dos personatges principals, que la Naomi i en T-Cake, que ja els coneixem, i jo crec que estan molt bé tots dos, que és una pel·lícula molt senzilla, però escolta, que a mi em va sentar molt bé, vull dir, veure-la és divertida, està molt bé.
0: A més, és que és curta, o sigui, és una...
3: Gràcies a Déu, per favor, què és això?
0: Val gra, a més tens això, tens aquests dos actors joves i llavors tens un planter d'actors veterans que dius, Déu-n'hi-do, sí, vull dir que tots són actors contrastats. Sí, sí. És una pel·lícula que segurament pot arribar a funcionar més en plataforma que no pas en cinema, aparentment, no? Perquè sí que podria ser com el que deia ara, no? Francesc, que deies de pel·li de plataforma, podria ser, però bueno, són d'aquelles que també abans funcionaven, sobretot en cinema, no? Perquè no deixa de ser un homenatge també a les pel·lícules, com dèieu, no?, de terror i comèdia, que sobretot triomfaven als anys 80, i de fet barreja elements, o sigui, si vas a sumar, té aquest punt de comèdia com els caçafantasmes, i per altra banda també té el fàstic de The Thing, no? La cosa de John Carpenter, no? És a dir, i a banda de ser una comèdia zombi, sí que tu li afegim...
3: I a més, no sé si us ha passat, però clar, el participar en Liam Neeson, que Liam Neeson ha fet l'última...
0: The Naked Gun, eh?
3: The Naked Gun. A mi m'ha recordat en algun moment Loca Acadèmia de Policia, i pensava, no sé què estic mirant, no? Perquè fa una mica també de mofa de l'Agència Federal dels Estats Units, i això sempre fa riure.
4: Sí. O sigui, si alguna vegada algú ha vist del que ens està, dels nostres oients, el Liam Neeson fent cunyeta, no?, alguna autoparòdia, és el Liam Neeson que es trobarà aquí en aquesta pel·li.
0: Perquè, de fet, la pel·lícula crec que també és una reivindicació de la sèrie B, de les pel·lis d'abans de sèrie B, no?, que avui en dia no en fan, com desaparegut, i de tant en tant et pots trobar alguna cosa, sobretot a festivals de cine fantàstic, que venen a reivindicar això, no? I aquesta és una pel·li d'aquelles que jo crec que a Sitges hagués encaixat molt bé en alguna d'aquestes sessions de mitjanit, o cap de setmana, perquè la pel·li crec que és bastant festiva, és a dir, una pel·li que és festivalera en aquest aspecte.
3: Pensava que anaves a dir bastant

0: fastigosa, també.
1: També. O sigui, té moments, però és això, però amb el sentit de la festa, no? I com funciona la comèdia, quan parlem d'aquesta comèdia, no és una pel·lícula que diguis, ostres, jo he rigut moltíssim, perquè hi ha molts acudits, hi ha molts gags, no. Perquè al final la comèdia surt de la reacció dels personatges davant de la seva situació, no? És a dir, els gags no són forçats, sinó que són molt de la interpretació també dels dos actors principals, no? Una mica com Bruce Campbell a les pel·lícules d'Evil Dead, aquest punt slapstick, no? Doncs part d'això hi és de veure's un personatge normal, com podria ser qualsevol de nosaltres, que si entréssim en un magatzem i ens comencessin a trobar doncs, coses estranyes, aquestes fastigosetes i tal, no?
0: Fungus i mucus.
1: Sí, molta viscositat i horror de ciència-ficció i aquestes coses. I no sé, Francesc, tu com a expert en els
0: zombis?
1: En el gènere zombis.
0: En lobotomitzar.
1: Sí.
2: Ara us escolto.
1: El zombiòleg, no? Si tenim els demonòlegs, que són els Warren, doncs tu series
0: el
1: zombiòleg del programa. Tenim un referent que és The Return of the Living Dead del 1985, no? La de Dan O'Bannon, que té punts en comú amb aquesta pel·lícula.
2: Sí, home, és que jo l'ha agafat, l'ha fusellat el Retorn de la nit dels morts vivents, que és la peli que posa sobre la taula el tema de menjar cervells, perquè això no passa abans. I clar, és la idea aquesta de que els militars tenen amagat un no sé què, no sé on, i que s'està descongelant o hi ha un canvi de temperatura i farà que s'escapi. En aquest cas és un fong i és un bifi que a la gent també té referències a, com es deia, aquella Andròmeda, aquella peli dels anys 70 de vampirs que no són vampirs, que també cau un meteorit, no sé què passa, i la gent es torna...
0: No serà que aquesta pel·lícula no està basada en un llibre de Crichton? Perquè
2: David
0: Coeb ho ha dit explícitament,
2: sí,
0: que s'ha basat o s'ha inspirat en el llibre Andromeda Strain de Michael Crichton.
2: Vale. No sabia que ho hagués dit.
0: La teva referència ja anava ben encaminada, sí.
2: És que de la que has vist 5 minuts de la pel·li dius, vale, ja...
0: Sí, ho ha dit ell, ho ha dit en David Coeb.
2: Sí. I doncs això ja fa d'aquesta tradició zombi, que és la que veiem a The Last of Us també, és aquesta del fong que modifica les persones perquè pugin, en lloc de formigues ho fan persones. Hi ha més referències, de fet parlen obertament, parlen dels zombis haitians, en aquell moment del diàleg, no? de si existeixen o no existeixen, i el noi... Que per ser el noi és el mateix personatge que Stranger Things, no?
1: És l'Steve, sí, és l'Steve, però...
0: Una mica...
1: Passat pel correccional, que... no?
2: Perquè... Sí. Però no han canviat ni un mil·límetre.
1: Mira, s'assembla que... tant a l'Steve que l'han tenyit de ros perquè ens pensem que no és l'Steve.
0: Li han tenyit de ros i li han cremat una mica els cabells, per això fa un aspecte més maldestre, no? Més deixat, més, sí, més al marge, no? Que aquí són personatges que al fi i al cap no els vol quasi ningú, és a dir, ell és un personatge que està sol pràcticament en el món, i que no para de xerrar, és aquesta la seva peculiaritat, i la Naomi és una bueno, companya de feina, mare que s'ha divorciat d'un marit, afortunadament, perquè és un tropo, el seu marit, exmarit, i també les està passant canutes. Vull dir que són persones així que també i encaixen molt bé en aquest tipus de pel·lícules, no? I tu saps des de l'inici, Ignasi, ara era la meva previsió llavors, que no els hi passarà res.
1: Home, evidentment, més faltaria.
0: Són els herois de la pel·lícula.
1: Perquè és una comèdia, a la comèdia no els hi poden passar res als quatre caçafantasmes i als dos protagonistes d'aquesta pel·li, o tres, no? Si afegim a Liam Neeson.
2: Neeson, sí. I l'últim detall així del tema zombi, està llegint The Body Snatchers, quan està allà...
0: Sí.
2: Quan coneixem el personatge,
0: perquè
2: està llegint la novel·la.
0: Ell llegeix. Anticap, aquest, Anticake, que és el mal nom que li han posat uns col·legues, no? Es diu Travis. Ell, sí, llegeix.
1: Per cert, Dan O'Bannon, guionista d'Alien i de Desafío Total, entre moltes altres, vull dir, per situar-ho, el director de Return of the Living Dead, que allà, doncs, en un lloc d'un magatzem, doncs, per guardar coses, era un magatzem però de productes sanitaris, no? També era una comèdia, igual que aquesta, vull dir que també se'n semblaven bastant. I parlant dels personatges que deies tu ara, Marta, de fet, els personatges jo crec que t'arriben, no? Estan ben definits, amb quatre pinzellades, a banda de tot el que has dit ella. Ella crec que vol ser veterinària, no?
0: Sí,
1: perquè
0: sí,
1: sembla
0: sí,
1: com
0: sí,
1: que
0: sí.
1: Va tenir una criatura petita, sí. Que...
0: Bueno, va tenir una criatura ella de massa
1: jove. Sí, ella
0: jove,
1: molt jove, i aleshores,
0: però,
1: doncs, els seus estudis es van estroncar, i ara com que vol reprendre una mica aquesta vida, està fent aquesta feina, doncs, per poder-ho combinar amb els estudis.
0: Està molt ben trobat que vulgui estudiar veterinària, que ja tingui i certs coneixements, donat la...
1: Home, va molt bé davant d'una invasió de fongs, zombis...
0: Que també afecta animals.
1: Ah, exacte, sí, sí, ja parlarem dels animals, eh? Això, la part sí, una sí. mica amb spoiler. Crec que entre ells dos hi ha molt bona química,
0: sí.
1: Funcionen molt bé, i ell, el Joe Keery, doncs és un ex-convicte, bueno, que ja ho han dit abans, no? Que
0: però menor, semblant... no? Delictes...
1: Sí, d'aquests de piscolaris.
0: De robatori o de...
1: Sí, perquè al final no poden ser personatges molt foscos, vull dir que al final ha de ser...
0: Pitjor és el seu cap.
1: Sí, sí, sí. I està bé, no?, el fet que reaccionin ells a coses que per ells no són divertides, però per nosaltres com a espectadors ho són molt, no?, rebentar caps i totes aquestes sí. coses que, com veus, que van reaccionant al llarg de tota la pel·lícula, no?
2: Tenen... Per cert, sí. Això dels motoristes que arriben...
1: Sí,
0: boníssim.
2: Això és una referència zombi, també. És el que veiem a Dawn of the Dead, la primera, la dels anys 70, la de George Romero, que són els que entren, diguéssim, al centre comercial. No crec que sigui una coincidència. I, de fet, hi ha molta estètica així motera a Return of the Night of the Living Dead.
1: I el personatge de Neeson, la seva comèdia funciona bàsicament pel mal d'esquena, no?, i per l'edat, i per ser un veterà d'acció, que ja hem vist, doncs, fent aquest paper mil i una pel·lícules, i ara, doncs, en certa manera fent una paròdia, no?, d'aquest heroi que ha fet en moltes pel·lícules el propi Liam Neeson.
0: Jo, només una dada anecdòtica, he trobat una entrevista que li han fet a David Koepp i que fan aquest plantejament de què hi ha de diferent, ja em diràs tu, que tan important és en aquesta pel·lícula, de la novel·la a la pel·lícula, quan qui ha escrit la novel·la i qui ha adaptat el guió és la mateixa persona. Però sí que hi ha introduït alguns canvis, i donat l'interès que sempre amb en Francesc que hem tingut amb les edats dels personatges, pel context, aquí només us diré que Liam Neeson, que aquí es juga molt amb l'edat del personatge de Liam Neeson, en com es diu, en Robert, no?
1: Amb Liam Neeson, Robert Quinn.
0: Robert Quinn, que en la novel·la es diu Roberto Díaz.
1: Vaja, què ha passat aquí?
0: No sé, ha canviat, no passa res.
2: Anglo-Saxon washing.
1: És al revés, això no passa gaire avui en dia.
0: Interessant. Bé, la cosa és que se suposa que en l'actualitat, en la pel·lícula, que penso que succeeix el 2019, no? En
1: sí.
0: el present.
1: Bueno, hi ha la pandèmia, no? Bueno.
0: La va escriure abans,
1: sí.
0: ell. Però
2: fan una referència al Covid.
1: Sí.
0: Llavors,
1: de fet, van amb mascaretes.
0: Llavors això sí que és una mica diferent, perquè la novel·la...
1: Clar, es publica el 19.
0: Es publica el 19. Bé.
1: No va ser un visionari en aquest aspecte, però...
0: Sí, perquè, bueno, és igual. Es publica abans que el Covid aparegués a les nostres vides, diria.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, és així.
0: Només volia dir que el personatge de Liam Neeson té 68 anys. 5 menys que en Liam Neeson.
1: Doncs pues sí, està estupendo.
0: Sí,
1: pot fer pel·lis que aparenti 60. Sí, és que no hi ha cap problema.
0: I és aquesta cosa, clar, que l'interessant i la part còmica d'ell és que té aquest mal d'esquena crònic per un accident, no?, provocat per la primer encontre que veiem, la primera escena de la pel·lícula, que ara suposo que en parlarem, aquesta introducció. I això fa aquesta mena de... Com es diu això? Aquest recurs, no?, que fa servir per comèdia, perquè no pot fer certes coses, i les coses que fa fan riure perquè ho ha de fer des d'unes postures pràcticament humiliants, no? Vull dir que, tot i que a ell no li importa gens, no?
1: No, ja l'hem vist a Naked Gun fer el ridícul, o sigui que suposo que allà ja s'ha tret qualsevol estigma de sobre per al tema de la comèdia. Sobre el repartiment, comentar que tenim Georgina Campbell, ella és la Naomi, actriu que hem vist, per exemple, Barbarian, The Watchers, també, i que veurem pròximament. Crec que als Estats Units ja s'ha estrenat una pel·li que es diu Psycho Killer, que aquí doncs està pendent. De fet, ella compara el seu paper amb un personatge que va fer a Black Mirror. Hi ha un capítol que es diu Hang the DJ, que és a la quarta temporada, que ella és la protagonista. No sé si el recordeu, aquest capítol, que és que hi ha com una intel·ligència artificial que l'anomenen la tutora, que determina quant de temps junts han de passar les parelles. Si han de ser parelles de pocs mesos o han de ser parelles de tota la vida, no? I aleshores hi ha una parella que aquesta intel·ligència artificial determina, doncs, que han de passar poc temps junts i que s'han d'enamorar d'altres persones amb les quals seran més compatibles. I volen trencar això, aquesta parella, no? Aleshores es rebel·len contra aquesta intel·ligència que es diu la tutora. Doncs ella és la protagonista d'aquesta història i diu que el seu personatge s'assembla bastant.
2: Sí, el que passa que és una... Ja sé quin episodi vols dir. El que passa que al final descobrim que són representacions al·legòriques de software, aquestes parelles.
1: Spoiler. Bueno. Que no heu vist Black Mirror. Bé, sí, doncs, que és una actriu que està, sobretot, l'hem vista, o l'estem veient, i la veurem en moltes pel·lis de terror fantàstic, amb vòmits, viscositats i coses vàries.
0: És que se'n surt molt bé.
1: Sí, sí, sí. Joe Keery, per altra banda, ja ho hem dit, és la Steve de Stranger Things. Tenim la Sosie Bacon, també, que surt en el pròleg de la pel·lícula, que és la filla de Kevin Bacon i Kara Sedgwick, que després farem una petita referència a Kevin Bacon, perquè hi ha un punt de la pel·li, sobretot en el seu tall, que sembla un homenatge clarament al seu pare, no? Això sí, Bacon, que hem vist també dintre el gènere del terror, Smile, però també en sèries com Mare of Easttown o Por 13 Razones. I llavors, dintre del repartiment de veterans, tenim, doncs, Liam Neeson, que ja heu comentat. Tenim a Vanessa Redgrave, que fa d'aquesta senyora gran que es tanca, doncs, aquest storage per suïcidar-se, etcètera, no? Que hem vist, doncs, a pel·lícules com Return a Howard's End, però és que amb Liam Neeson ja van coincidir a Excalibur. I d'això ja fa molts anys. A principis dels anys 80, aquella pel·lícula, ella era Morgana i ella era Wyvern.
0: Estàs dient que potser en Liam Neeson té 80 anys i no ens ho diuen.
1: No, però... Escolta, vull dir...
0: Ostres, aquesta pel·lícula crec que la vam llogar en vídeo.
1: No, jo vaig veure a la tele de petit.
0: No,
1: i,
0: no era d'aquestes que llogaves en
1: VEA. Jo la vaig veure a tele de petit i vaig veure allà sí, una escena al bosc i tal, que no em van enviar a dormir de miracle.
2: És de les primeres pel·lis de Liam Neeson, juntament amb Krull.
1: Sí, sí.
2: Que té com dues línies de guió, una cosa així. Mm.
1: Doncs aquí, doncs, van compartir junts a Excalibur i mira, s'han retrobat aquí després tants anys.
0: Que divertida, però, que està la Vanessa Redgrave.
1: Sí, està superbé. I llavors, l'altre personatge veterà és la Leslie Manville, que l'havien vist, per exemple, al Fil Invisible, i aquí hem de dir que també va coincidir el 2019 amb Liam Neeson en una pel·lícula que és Ordinary Love, de gènere, doncs, completament diferent, no? Perquè era, doncs, en aquest cas la història d'un matrimoni que ella tenia un càncer de mama, etc. I aleshores s'han pogut retrobar en aquesta pel·lícula dintre un altre context, dintre de la comèdia, i el director explica que ha aconseguit aquests repartiments de veterans perquè el guió és de David Koepp. És a dir, quan tu tens un guió de Koepp, és molt més fàcil atreure un bon repartiment, sobretot aquí de noms importants dintre del que és l'Star System de Hollywood, no?
0: Se t'hi posen bé.
1: Vaja. Sí, perquè sobta que tinguis aquests noms en una sèrie B com és aquesta, no?
0: Ella fa de Trini Romero, no? La veiem a l'inici de la pel·lícula i després més endavant.
1: Més endavant, correcte. Sí, sí.
2: Sobre el càsting, una cosa que voldria afegir, que el noi aquest de Stranger Things, que no recordo ara com es diu l'actor...
0: John Keery.
1: En Joe Keery.
0: Això, Joe.
2: Que ja ha acabat de fer la transformació al Brendan Fraser dels anys 90.
0: Ja. És una mica, ell. Però, aviam, no ho sé, jo crec que també el personatge és molt fàcil caure en aquesta similitud, no?, del seu personatge de Stranger Things. Potser més endavant, no sé, serà una altra cosa.
1: Bueno, perquè jo crec que ja està buscat algú que faci un paper semblant... És un actor bastant carismàtic, ja van voler que fes lo mateix, perquè també el públic se senti còmode, no? Jo crec que dintre d'una producció com aquesta...
0: No, si aclava, no tenim res en contra.
1: Sí, sí.
2: Mira, podria ser pitjor un exemple que ara semblarà una tonteria, però el Sheldon de Big Bang Theory, poc després fa de fiscal en aquella pel·li de Ted Bundy.
1: Clar.
2: No sé si l'ha de tenir present, aquella pel·li, una pel·li de Netflix.
1: No.
2: I és molt estrany perquè és en Sheldon Cooper en una pel·li de Ted Bundy, perquè fa els mateixos gestos de... rimbombants i això sí que seria un problema, però aquí, bueno, ja...
1: No, aquí ja va bé.
0: Ja va bé.
1: Bé, sobre la pel·lícula hem de dir que... Sobre la producció de la pel·lícula hem de dir que es comença o es dona llum verd al projecte a l'any 2022. És una producció que ha finançat completament Estudio Canal. De fet, és una coproducció entre els Estats Units i França. I el 2023 és quan es fa el rodatge de la pel·lícula, concretament entre el març i el juny del 2023. Es roda entre Itàlia i Marroc. A Itàlia es roden, sobretot, tot el que és la part d'interiors, laboratori, el passadís, el búnquer, tota aquesta part, i les escenes d'exterior són les que es roden al Marroc. És curiós que una pel·lícula més europea, que tot i que els actors i el finançament, bueno, el finançament és gran part també europeu, no? I es va rodar per ordre cronològic, perquè al director li interessava el fet de que els actors visquessin el que és el procés en què el fong s'anava estenent, no? És a dir, no rodar escenes així desordenades, que és com normalment es fa, sinó perquè hi hagués una implicació més gran per part dels actors. I llavors, quan parlem dels efectes especials, ara amb la part més amb spoiler, doncs això encara té bastant més de sentit. Ha tingut un procés llarg de postproducció, perquè estem parlant de que es va rodar el 2023, s'ha estrenat el 2026, i és que la postproducció ha estat llarga i no va ser fins a l'abril del 25 que Samuel Goldwyn Films va adquirir els drets per en els Estats Units a la pel·lícula, que es va estrenar el 13 de febrer del 26, de fet, per Sant Valentí, era la proposta de terror de Sant Valentí, de fet, Joe Keery la va definir com la pel·lícula perfecta per una cita nocturna, i aquí ens ha arribat per Sant Jordi, o sigui que, bueno, no sé si...
0: Ah, clar, perquè,
1: cita romàntica és, clar, a Catalunya...
2: És, Home, té elements romàntics.
0: Sí.
1: Sí, tot i que tampoc, sí. Però... Sí, també la pots agafar.
0: Home,
1: per aquí.
0: Home, jo crec que hi ha molta germanor entre els animals que estan contaminats amb la penya, vull dir...
1: No crec que anés per aquí en francès, eh?
2: Em referia a la parella protagonista, però vaja. Sí, que això és molt dels 80, no?
0: Tothom es vol refregar amb tothom, vull dir que...
2: Hi ha un noi que no coneix aquella noia, però gràcies a aquest esdeveniment sobrenatural, perillós, etc., doncs... Ens enamorem,
0: sí,
2: no?
0: Una situació
2: d'això
0: extraordinària, no?
2: A la sèrie Speed. Mm. A la sèrie Speed amb Sandra Bullock i Keanu Reeves se'n riuen d'aquest cliché.
0: Sí, sí, sí. Va, quina pel·lícula has anat a esmentar. Feia un,
2: sí, perquè acaba i diu, bueno, ara s'ha acabat, doncs ara doncs, tu i jo doncs, estarem junts. Perquè
0: una pel·lícula
2: això,
0: que ha tingut Speed 2, no? No va tenir... Mm-hmm.
2: Que no sí. He vist, però sé que existeix.
1: Centrem-nos.
0: Sí, sí, igual.
1: Els noms a darrere d'aquesta pel·lícula, ja ho hem dit, David Koepp, que té un llarg currículum en cinema, des de ser el guionista de Jurassic Park, la primera de Missió Impossible, el primer Spider-Man del 2002, de Sam Raimi, també L'habitació del pànic, de David Fincher, i res, properament també, bueno, La guerra dels mons, de Steven Spielberg, i també amb Steven Spielberg el veurem com a guionista aquest estiu a Disclosure Day. I ell com a director sí que ha dirigit una pel·lícula que és Ghost Town, que aquí es va traduir com Me ha caído el muerto, amb aquestes... Sí, sí, així. És una comèdia del 2008 amb Ricky Gervais, val? O sigui que...
0: Mare meva.
1: Sí, ell ja havia tocat el gènere de comèdia, eh? Sí, sí, la trobareu sota aquest títol. I David Koepp, o sigui, ja ho hem dit, està basat en la seva pròpia novel·la, que es diu, o sigui, s'ha traduït aquí amb Bajo Cero. O sigui,
0: La novel·la. Es diu igual que la pel·lícula en anglès, Cold,
1: sí,
0: Storage.
1: O sigui, Cold Storage ha tingut doble traducció. La novel·la, sí, sí, es diu Bajo Cero, que està editada per HarperCollins el 2019. Com que la novel·la no deu ser molt coneguda, a la pel·lícula doncs la tradueixen com Turno de Noche. Però bé, amb novel·les conegudes també. Estàvem parlant doncs, fa unes setmanes de Project Hail Mary, que ha estat traduïda en projecte, inclús en català, Projecte Hail Mary, títol al cinema, Proyecto Salvación, que dius, si tens una novel·la coneguda, per què coi canvies el títol? És que no té cap mena de sentit, i en aquest cas és que no relacionaràs, si t'has llegit la novel·la, Bajo Cero en Turno de Noche, però bé, tot i que Cold Storage crec que pren molt millor el sentit o diferents sentits que pugui tenir la pel·lícula.
2: Bueno. No, això de Turno de Noche, jo ho he vist ara, abans de...
1: Sí, sí.
2: No sabia que tenia aquesta traducció, però clar, però segurament intenta fer una picada d'ullet aquests títols de, no sé, Juzgado de Guardia, aquestes coses que que hi havia als anys 80-90, no? De,
0: sí, perquè a mi Turno de Noche
2: el protagonista
0: recorda un motel, no? Que... coses que passen a la nit i no...
2: posa èmfasi en el protagonista, en els herois de la, de la, de la pel·lícula i no en el, en el que fan els herois i no on està amagatzemat el monstre, no? Que en aquest cas és un fong.
1: Bé, en fi, comentem quatre cosetes amb spoilers de la pel·li? Uh-huh. Doncs va, som-hi. Oh, sí, sí. Molt bé. Doncs si teniu traster, al tanto la propera vegada que hi aneu.
0: Emporteu-vos una arma.
1: Si veieu bolets, fugiu corrent. Francesc, Marta, fins a la pròxima.
0: Apa, adéu.
2: Adéu, adéu.
1: La setmana vinent tenim un parell de pel·lícules sobre la taula, així que com que no sabem quina de les dues caurà, prefereixo no avançar res. Però sigui quina sigui, de les dues, la cosa valdrà molt la pena. Mentrestant, cuideu-vos moltíssim. Ningú no és perfecte.

0: Fins aquí la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la podeu escoltar a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Eduard París. El Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs. Aquesta xifra supera els 1.706 casos registrats durant tot el curs passat. Coincidint amb la commemoració del Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, creix la inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat, segons han informat els Mossos d'Esquadra, que investiguen ara la relació entre el detingut i la víctima. Al lloc dels fets s'hi han desplaçat dotacions policials i del sistema d'emergències mèdiques, que no han pogut fer res per salvar la víctima de la dona. El cas es troba ara sota secret d'actuacions. I més successos, perquè un motorista també ha mort aquest matí en un xoc frontal amb un cotxe a la carretera BV-5301 al Brull, a Osona, per causes que encara s'investiguen. Hi ha hagut una col·lisió frontal entre un turisme i una motocicleta. Amb aquesta ja són 34 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, de les quals 15 són motoristes. I marxem ara fins a Móra d'Ebre, on s'ha oficialitzat la rehabilitació de l'ermita de Sant Jeroni, un edifici del segle XIII que es trobava en un estat de conservació crític. La inauguració s'ha fet coincidir amb la tradicional diada de l'1 de maig, on les institucions han destacat la importància de mantenir el patrimoni viu i obert al públic durant tot l'any. Des de 21 Ràdio ens explica Alberto Calatayud.
2: Després de mesos de treball, l'ermita de Sant Jeroni de Móra d'Ebre ja està oficialment rehabilitada. Amb un cost de 128.000 euros finançada en gran part per la Generalitat, les obres han frenat l'estat precari d'aquest edifici del segle XIII. La intervenció ha servit per renovar la teulada, consolidar l'estructura, tractar les humitats i restaurar les pintures murals de la capella. Escoltem Ramon Gironès, tècnic de patrimoni de l'Ajuntament de Móra d'Ebre.
3: La intervenció ha tingut per objectiu preservar aquest bé patrimonial de gran interès històric, cultural, social i fins i tot paisatgístic, garantint-ne, a més, la seguretat estructural i assegurant la continuïtat dels seus usos tradicionals.
2: La jornada ha comptat amb una missa i amb el trasllat del sant a l'ermita de Santa Madrona.
1: I tanquem amb els esports. El Barça juga aquesta nit a partir de les 9 al camp de l'Osasuna. Els blaugranes tenen la primera oportunitat per ser campions en aquesta jornada si guanyen el conjunt navarrès, i el Real Madrid demà no aconsegueix la victòria davant l'Espanyol a l'RCD Stadium. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.

Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. Divendres 8 de maig, presentació del llibre Tres lugares de invierno amb Juan Miguel Guirao. El divendres 15 de maig, presentació del llibre Converses a sobretaula al motel amb Joan Armenguer i Xavier Fabrés. El divendres 22 de maig, Realitats paral·leles 1 i 2, dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món, amb Neus Safont. A l'Espai del Cau, els divendres de maig, a les 7 de la tarda. És una peça anomenada Upside Down, ens la fa recordar Paloma Faith.

0: FM.
1: Així descobríem Whitesnake, la formació britànica de música, de blues, rock, hard rock i heavy metal, formada l'any 1977 pel cantant David Coverdale, després de la separació de la seva anterior formació, Deep Purple. Is This Love? Així els recordem amb aquesta versió remasteritzada, Whitesnake. És això, amor? Is this love?

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
1: Ei, ei, tinc una combinació perfecta per una gran festa. Què et sembla si ajuntem el dance actual, techno, remember, màquina actual, hardcore, high style i les sessions del nostre equip de DJs? Això és el Rhythm i els Alenzer, dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky. I ara què em dius?
2: Hey Fonsi.
3: Quina mania de buscar sempre un culpable. Podent o no té la culpa. Però Luis Fonsi i Demi Lovato la van clavar.

0: El meu aniversari serà irrepetible.
1: Aquest cap de setmana serà irrepetible.
2: Aquestes vacances seran irrepetibles.
3: Si us plau, donem importància al que realment és irrepetible. Del 7 al 9 de maig, Expo Fira de Vehicles d'Ocasió de Ford Garatge Central. Més de 50 vehicles de quilòmetre zero i d'ocasió, tots amb finançament a mida i entrega immediata.
2: Això sí que serà irrepetible.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional. El d'un nadó que no ha pogut quedar-se. O el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
6: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
5: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
6: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
7: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
8: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
7: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
8: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
7: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
3: Aquest diumenge 3 de maig el Cafè del Casino t'espera amb la rematada. El vespreig de tancament de Santa Creu abans del Castell de Focs.
9: De 7 a 10, gaudeix de The Best Of en un ambient únic per acomiadar la festa com cal.

0: de Neon.
1: Avui trec a ballar els passos prohibits.
0: Ja... Festa Flash FM, DJ Lia Jensen, DJ Ruben Ryder, Orquestra Diversiones, Los 80 Principales, Cream. Fins al 3 de maig, vine als concerts de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres. Troba tota la

A nosaltres tampoc ens agrada estar massa lluny de tu, com la música de Gloria Estefan amb Miami Sound Machine. Can't stay away from you.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: John Travolta, Olivia Newton-John van fer una pel·lícula que la va patar, com es diu habitualment, aquella de Grease. Corria l'any 1978, te'n recordes? Tens uns anyets.

0: 107.3 FM.
1: Això és el que passava i el que passa continuarà passant quan t'enamores d'una dona.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Qui no recorda la música de la formació de Milli Vanilli? El Girl You Know Is True, per exemple.
2: You mean a lot to me.
3: I really mean that much to you?
2: Girl, you know it's true.

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: Aquestes són les primeres notes musicals del Boys Don't Cry, una de les cançons més exitoses d'aquesta formació d'Anglaterra del 1976, que en un principi es va dir Easy Cure i més endavant The Cure. Els nois no ploren, Boys

0: 107.3 FM. L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 21 de febrer, gra de sorra amb Guillem Coscubiela. 28 de març, Bel Contes. 18 d'abril, gra de sorra amb Albert Quintana. 30 de maig, Bel Contes. 27 de juny, gra de sorra amb Guillem Coscubiela. 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, gra de sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, gra de sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes en família.
2: Les notes musicals d'un èxit, d'un clàssic de clàssics. Paul Young, Every Time Away.

0: elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
1: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
2: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
3: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
4: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb la meva gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
5: El Casino Menestral Figuerenc us convida a visitar la seva 46a Fira del Llibre Vell al cor mateix de Figueres el diumenge 3 de maig.
6: Una fira on el llibre et trobarà a tu.
5: Enguany, amb el pregó de Jordi Casals, mestre, filòleg i músic.
6: Deixa't seduir pels clàssics i acompanya'ns un any més a la Fira del Llibre Vell del 3 de maig a la plaça Catalunya.
5: Casino Menestral Figuerenc.
6: El cor de la cultura a Figueres.
7: Dissabte 9 de maig arriba la Fira d'Ocasió, Energia i Jardí de GRB Power Products. De 10 del matí a 6 de la tarda, vine a descobrir grans ofertes en generadors, maquinària de jardí i motobombes. Trobaràs unitats noves, descatalogades i de demostració amb preus especials. T'esperem a GRB, camí de la Bòbila sense número, a Santa Llogaia Tàlgama, davant del club de tennis. I a més, gaudeix de la nostra food truck mentre visites la fira. Fira d'Ocasió, Energia i Jardí, el 9 de maig. No t'ho perdis!
8: Hi ha cançons, hi ha èxits que els recordem de manera molt profunda, com aquest If You Leave Me Now.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM. Cada matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les veus del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
1: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
0: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
1: Les veus del matí. Les veus que t'acompanyen.
2: Sí, sí, aquí la tens, aquí arriba amb la força del moment. Sí, sí, Music Factory. Gonna make you sweet.

Entre les seves composicions més reconegudes en destaquen You Make Me Feel Like Dancing, la balada When I Need You i la versió de Bobby B, aquesta, More Than I Can Say. Estem parlant de Leo Sayer.

0: Bona tarda, són les 6, us parla Eduard París. El Departament d'Educació ha registrat un total de 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs. Aquesta xifra supera els poc més de 1.700 registrats durant tot el curs passat. Coincidint amb la commemoració del Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, creix la inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat, segons han informat els Mossos d'Esquadra, que investiguen ara la relació entre el detingut i la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació, que es troba sota secret d'actuacions. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bona tarda.
1: Hola, què tal? Acabem aquest dissabte que ha estat molt ennuvolat al conjunt de Catalunya, amb ruixats que han aparegut sobretot al matí a les Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona, i fins a mig matí han abraçat també a comarques de Ponent i de la Catalunya Central. Registres poc destacats, excepte Miami Platja, on hem registrat al voltant dels 40 litres per metre quadrat. I a la tarda, els ruixats han quedat molt més restringits al Pirineu i Prepirineu Mitjà i Datà. Algun ruixat també s'ha deixat veure a la zona del Pirineu Central i també dels Ports. En canvi, a la tarda hem tingut alguna clarena que s'ha deixat veure a les comarques de Girona. Tot plegat amb unes temperatures que s'han mantingut una miqueta més baixes respecte a les d'ahir divendres, i avui amb prou feines hem passat dels 25 a 26 graus. De cara a aquesta propera nit i matinada, els ruixats s'endinsaran una altra vegada per les comarques de Ponent, i compte perquè ho podríem fer-ho amb ganes. I demà acabarem la setmana amb ruixats que aniran circulant pel conjunt de Catalunya amb poques quantitats, amb unes temperatures que es mantindran, si fa no fa, molt semblants a les d'avui dissabte. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona nit.
0: I d'altra banda, els dos activistes de la flotilla detinguts per Israel en aigües internacionals dijous passat han començat una vaga de fam, segons l'organització Pro-Palestina. Un cop s'ha confirmat que ja han estat traslladats a Israel, l'ambaixada brasilera assegura que Tiago Ávila ha denunciat maltractaments i tortures, mentre que el català d'origen palestí, Saif Aboukeshek, també va ser vist per alguns testimonis com era maltractat pels soldats israelians que van assaltar el vaixell on viatjava. I tanquem amb els esports. El Barça juga aquesta nit al camp de l'Osasuna amb la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes haurien de guanyar i que demà el Madrid no aconseguís la victòria al camp de l'Espanyol. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Manolo Tena també vol compartir amb nosaltres una bona estona aquest tema anomenat Sangre Española, recordant a Manolo Tena i recordant un dels seus èxits.

Considerada una de les bandes més exitoses del Regne Unit, les seves vendes fluctuen entre els 118 i 120 milions de còpies venudes a tot el món. Estem parlant de Status Quo, aquesta formació de Londres del 1962. Whatever You Want és un dels seus, sense cap mena de dubte, grans èxits.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Si tú ya no me quieres ver, no sé, pero él lo bebe, sé que...
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Cicle de xerrades Drets de les Persones Grans a Vilafant. El dijous 14 de maig a les 5 de la tarda a la rectoria, xerrada Un cuidador inexpert a càrrec de Joan Sales. El dimecres 27 de maig a les 5 de la tarda també a la rectoria, Riureteràpia per cuidar-nos a càrrec de Gemma Mogues. I el dijous 4 de juny a les 5 de la tarda a la rectoria, Diversitat de comiats al final de la vida a càrrec de Són Provisionals. Recorda, cicle de xerrades Drets de les Persones Grans. A Vilafant, no hi faltis. Va sortir, va pujar com l'escuma dins del món de la cançó en la formació de The Weeknd. Aquí tens In Your Eyes, en els teus ulls, The Weeknd.

0: elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
1: Deixa't estar de Shakespeare's, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionen el dilema. Collons d'artistes.
2: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: El Casino Menestral Figuerenc us convida a visitar la seva 46a Fira del Llibre Vell al cor mateix de Figueres el diumenge 3 de maig.
5: Una fira on el llibre et trobarà a tu.
4: Enguany, amb el pregó de Jordi Casals, mestre, filòleg i músic.
5: Deixa't seduir pels clàssics i acompanya'ns un any més a la Fira del Llibre Vell del 3 de maig a la plaça Catalunya.
4: Casino Menestral Figuerenc.
5: El cor de la cultura a Figueres.
6: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
7: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Una cançó que es diu Missing You i que pertany a Chris de Barque, més conegut amb el seu èxit The Lady in Red.

0: i entreteniment al 107.3 FM.
1: Art Unit presenta l'obra de teatre Calma. El dissabte 23 de maig a 6:45 de la tarda al Centre Cívic Les Mèlies de Vilafant. Entrada 5 euros. Entrades de taquilla o bé trucant al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al cap dels enginyers de Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les forques, Antoni Caselles, 609-45-07-41. Organitza Clau de Sol, amb el suport de l'Ajuntament de Vilafant i Ràdio Vilafant. Recordeu, dissabte 23 de maig, 6:45 de la tarda, Art Unit presenta Calma. Gran peça i gran cançó també per recuperar aquí en els clàssics de Ràdio Vilafant, La Quinta Estación. Te'n recordes del Me muero por besar?

Van estar junts des de l'any 2000 fins al 2010. La veu de Natalia Jiménez. La Quinta Estació. Ara tornen amb nova vocalista, però aquesta és una de les peces de l'àlbum El Mundo Se Equivoca, per al qual l'any 2007 van aconseguir Grammy, el millor àlbum latí, el millor àlbum latí de l'any 2007. La Quinta Estació, Me Muero Por Besarte.

les formacions britàniques de rock que més èxits va aconseguir a la dècada dels 70. Estem parlant dels Yes amb cançons com aquest Honor of a Lonely Heart.

0: música actual és la que sona en el Rhythm is a Dancer, com el dance actual, techno, màquina actual, remember, hardcore, high style, novetats i les sessions del nostre equip de DJs. Dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky.
1: Una diva que ens va deixar massa d'hora, eh? Però encara podem gaudir de les cançons del record de Whitney Houston. I Have Nothing.

si els tema d'aquells que et posen la pell de gallina. I Have Nothing, aquí recuperant a Whitney Houston, la música amb ritme de Cher. Anem a caminar una miqueta per Memphis. Walking in Memphis, Cher.

0: Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: Un dels més grans i sense cap mena de dubte en el món de la música, des de Nova York, des de Liverpool, John Lennon, recordant aquest Jealous Guy.

0: Vilafant, 107.3 FM.
1: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
2: Ace of Base van popularitzar aquest tema. Te'n recordes de la senyal de 5?
3: El meu aniversari serà irrepetible.
4: Aquest cap de setmana serà irrepetible.
5: Aquestes vacances seran irrepetibles.
6: Si us plau, donem importància al que realment és irrepetible. Del 7 al 9 de maig, Expo Fira de Vehicles d'Ocasió de Ford Garatge Central. Més de 50 vehicles de quilòmetre zero i d'ocasió, tots amb finançament a mida i entrega immediata.
5: Això sí que serà irrepetible.
7: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
6: Fins al 3 de maig, Figueres t'espera amb les fires i festes de la Santa Creu.
8: Les fires al carrer de l'1 de maig, el pregó i el xupinasso. Les creus de maig, la fira del llibre vell, els concerts de nit del Rampell. I a la plaça Catalunya, gegants, sardanes, castells, batucades, la Casa Cultural d'Andalusia, el Pilar Caminant, el Parc d'Atraccions, el Castell de Focs.
6: Troba tota la programació a figueres.cat/santacreu i no et perdis res.
0: La millor selecció musical del moment.

0: 107.3 FM.
1: Tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem. Madonna té un fotiment de cançons que són un gran èxit i que de tant en tant cal recordar com aquest Express Yourself, Madonna.

0: 107.3 FM.
1: Tu i sempre tu, una de les propostes musicals de Teen Sharp. Te'n recordes aquest You, Tu?

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
2: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes, una setmana més amb vosaltres per tal de compartir, viure i escoltar, sobretot, algunes interessants novetats musicals d'aquesta setmana d'aquí i de tot arreu. Hem escollit unes quantes cançons per escoltar-les avui junts. Comencem a casa nostra, a Catalunya, amb Fran Delgado. Aquest és el seu nom, que inicia una nova etapa musical rere el pseudònim de Delgats. La cançó que ens presenta és... Reichenbach.

Es diu Delgat, el seu nom real és Fran Delgado, inicia aquesta nova etapa musical amb cançons com aquesta, Reichenbach, que ens ha acompanyat per començar avui aquest estrenes. El viatge ara mateix ens porta fins a Nord-Amèrica per escoltar a A.G. Mitchell, aquest cantautor i músic nord-americà, i la seva nova cançó, Hold You Up.

És el més nou de A.G. Mitchell, aquest cantant i compositor i músic nord-americà, amb la seva cançó Hold You Up. Seguim amb més novetats, amb més històries noves. En aquest cas, tornem a Catalunya per escoltar a Diana Moore. És l'alter ego de Mireia Morera, barcelonina, amb una balada íntima sobre el dolor de la decisió de deixar anar. Escac i mat, així s'anomena la cançó que escoltarem de Diana Moore.

0: dies més tard. Encara no sé qui ha guanyat. Suposo que és escac i mat.
1: Escac i mat, aquesta és la cançó de Diana Moore, l'alter ego de Mireia Morera, aquesta cantant i compositora barcelonina, amb aquesta balada molt i molt íntima. Seguim endavant el nostre camí i ara mateix anem a compartir la cantant britànica Bella Mae. La seva nova cançó es diu Salt and Sugar.

Salt and Sugar. Aquesta és la nova cançó, la nova creació musical de Bella May, aquesta cantant i compositora britànica. Una altra de les novetats de la setmana. Tornem a Catalunya. Ella es diu Jaramago, nom artístic de Júlia Carmona, cantant de Sant Pere de Ribes, i aquesta és la seva proposta més nova, Suau Ideal.

Es diu Jara Mago, el nom artístic de Júlia Carmona, aquesta cantant i compositora de Sant Pere de Ribes, ens ha acompanyat amb el seu nou tema, Suau Ideal. Seguim endavant. Ara mateix fem un viatge de nou fins a Anglaterra per escoltar la banda de rock anglesa Blossoms i el seu nou tema musical, Joke About Divorce.

Talk About Divorce. Aquesta és la nova peça musical del grup Blossoms, aquesta banda de rock anglesa que també ens ha volgut acompanyar en aquest estrenes. Tornem a Catalunya. És la cantautora igualadina Marina Freixas que ens acompanyarà ara mateix amb la seva nova cançó, Ballo per oblidar-te.

Estàs escoltant Estrenes i ara mateix ens ha acompanyat Daniel Sibi. Ell és un cantant, compositor i productor nord-americà i aquesta és una de les seves noves propostes musicals, Time to Time Annie. Així doncs, seguim el nostre camí amb més històries que ara mateix ens porten a compartir el cantant i compositor terrassenc Miqui Núñez. Nova cançó que es diu Un altre cop.

Cantant i compositor terrassenc, Miqui Núñez, nova cançó, aquest El ritme, que ens ha portat amb Un altre cop. Seguim endavant, es diu Lucas Graham, és una banda de pop danesa i també tenen nova cançó aquests dies, To Know a Girl.

Una rumba ben dolça amb Muchacho i Judith Nederman. Això es diu La nostra història, una altra novetat interessant de la setmana. Anem de duets perquè ara ens arriba els Duran Duran, un grup britànic que en els 80 van ser protagonistes d'alguns èxits importants i amb la col·laboració d'un dels fundadors de la banda Chic, Nile Rodgers, amb aquesta que es diu Free to Love.

Free to Love és el ritme dels Duran Duran, aquesta banda britànica amb la col·laboració de Nile Rodgers, un dels músics i fundadors de la banda nord-americana de música funk Chic. Seguim endavant. Es diu Ismael Clark, que és un músic samboià, resideix però a Gran Bretanya, i ha mantingut contacte amb l'escena musical catalana fent cançons per a l'Avet, per exemple, o Ramon Miravet. Ara ens presenta la seva nova collita musical amb aquesta cançó que es diu La Mel.

La Mel, aquesta és la cançó d'Ismael Clark, aquest samboià que resideix a Gran Bretanya, però que porta molt ben endins la música del nostre país, la música en català. La Mel és una de les cançons que trobarem en el disc El Bon Costat. Anem per la banda Shepherd, el trio australià, més ben dit, i la seva nova cançó, anomenada Sayonara.

0: love someone.
1: El trio australià Shepherd i la seva cançó anomenada Sayonara, una altra novetat de la setmana. En aquest estrenes que s'acomiada amb un agent anomenada Robot Robert. El duet format per en Pol i l'Andreu, que ens ofereixen ritmes vuitanteros i una barreja de grup i beats de festa. La seva cançó es diu Angie i Autotune Olivia. Així sona, doncs, el duet Robot Roberts, posant el punt i final a aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem, això sí, la setmana vinent. Aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé, salut, adeu-siau.

0: aniversari serà irrepetible.
1: Aquest cap de setmana serà irrepetible.
2: Aquestes vacances seran irrepetibles.
3: Si us plau, donem importància al que realment és irrepetible. Del 7 al 9 de maig, Expo Fira de Vehicles d'Ocasió de Ford Garatge Central. Més de 50 vehicles de quilòmetre zero i d'ocasió, tots amb finançament a mida i entrega immediata.
2: Això sí que serà irrepetible.
4: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
5: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
4: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
5: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
4: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
5: Ajuntament de Vilafant.
6: Són els nois de Simple Minds, també una formació que havia portat moltíssims èxits al món de la cançó. Aquí recuperem el She's a River. Simple Minds.

0: La nit més fosca, un viatge per la Crònica Negra amb Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad.
1: L'any 1936 va esclatar la Guerra Civil Espanyola, que, com més o menys tothom sap, va acabar amb la victòria del bàndol sublevat l'any 1939. Tot i que el nostre cas d'avui va passar dos anys abans, l'any 1934, l'esclat de la Guerra Civil va tenir conseqüències en el judici i en la posterior condemna, fruit del caos que la guerra va suposar també pel sistema judicial i penitenciari. Avui anirem fins a la població de la Granja d'Escarp, la província de Lleida, on cinc membres d'una mateixa família van morir degut a estranyes afectacions intestinals al llarg de tan sols un any. A ningú se li va escapar, al final, en aquell moment, que les morts eren molt sospitoses. El punt de mira de totes les sospites, una jove, Dolors Cuit, coneguda com la Xatona. Avui coneixerem la seva història. Benvinguts a La nit més fosca.
2: La nit més fosca.
1: Bones, benvinguts un dia més al programa de Crims i de Crònica Negra, La nit més fosca. Avui tenim un programa, atenció, perquè és divertit, eh? Avui tenim un programa que en el fons estem repetint, perquè avui farem el programa que vam fer en directe en el Podfest el passat 19 de maig, i aquest programa, per imponderables de la vida, no es va gravar correctament, per tant, no l'hem pogut penjar, i per tant, l'única opció que teníem era repetir-lo en format, doncs, programa normal. Val a dir que el bo que té és que jo aquell dia no hi era, el dia del Podfest, per baixa mèdica, no vaig poder assistir, i per tant, puc fer aquest programa, la vida me dona aquesta oportunitat de poder fer aquest programa, i per tant, doncs, aquí estem. El programa d'avui està patrocinat pels nostres amics de Abacus Figueres, per tant els agraïm la seva participació, els agraïm doncs la seva col·laboració amb aquest programa, i recordeu que podeu anar a comprar Abacus Figueres i trobareu de tot el que necessiteu, material escolar, material d'oficina, llibres, tot el que vulgueu, ho teniu a Abacus Figueres. I una cosa molt interessant que hi ha són aquelles maquetes que he de confessar que m'agraden molt i me'n vaig comprar una i que estic realitzant. S'ha de tenir molt de temps lliure, però que estan molt bé, maquetes de cases d'aquelles que, en fi, serveixen per entretenir i després per tenir una bonica maqueta per no saber on posar. Dit això, el programa de avui tractarem el mateix tema que es va tractar en el Podfest, un cas que va succeir a la Granja d'Escarp. No és una granja a l'ús, és un poble ubicat a la província de Lleida, i els fets van passar a l'any 1934, concretament sobre els voltants del 3 de juny, per tant fa ara mateix 91 anys. La protagonista, o l'antagonista d'avui, una senyora que es deia Dolors Coit, o Cuit, espero que fos Cuit, perquè Coit és un cognom una mica estrany, Dolors Coit, coneguda com la Xatola, i això ho farem, com sempre, de la mà i amb les explicacions del nostre historiador habitual, en Joan Plana, a qui saludem tot seguit. Bona, Joan.
3: Molt bona, Sergi.
1: Què tal, com estàs?
3: Doncs molt bé, aquí, molt, molt content i amb moltes ganes de tornar a reprendre les programacions ordinàries, tot i que això de gravar en directe des de Roses és una cosa que t'estimula especialment, perquè esclar, vulguis que no és casa teva, llavors...
1: Clar, avui tens com una espècie de déjà vu, no? Perquè aquest cas ja el vas fer fa uns dies, i per tant l'hem de repetir. Jo no, perquè per mi és nou, perquè jo aquell dia no hi era, però tu has de tornar a repetir. No serà igual, perquè ja ho hem dit mil vegades, aquest programa no té guió, per tant el que surt surt, i més encara en un directe on és terreny abonat per la improvisació, per tant la gent que va venir veurà que no ho expliquem, bueno, els fets són els mateixos, però la dinàmica del programa, doncs, bueno, cada programa té la seva, no? Joan, com t'ho vas passar en aquest Podfest?
3: Doncs molt bé, molt bé. A mi, en general, els programes en directe, tenir l'oportunitat de poder tractar amb la gent que ens segueix directament és una cosa que m'apassiona especialment. Perquè, a vegades, clar, nosaltres som nosaltres tres, que ens trobem un cop per setmana i compartim coses, no? I tenim, creem aquesta certa sensació de comunitat, però a vegades perdem de vista que la nostra veu se sent a moltes llars i a molts cotxes i a molts auriculars. I, per tant, d'alguna manera, doncs que nosaltres tres formem part, no?, del dia a dia o del setmana a setmana de gent que no coneixem de res, i això, bueno, té una part romàntica si tu vols, però el fet de poder-los conèixer, posar-los-hi cara, doncs en fi, fa que d'alguna manera és com que et retrobes amb gent que sense saber-ho, doncs teniu un vincle.
1: Mira, val a dir que he vist fotos del Podfest i tot i saber que jo no hi era, vaig estar dubtant perquè éreu tres a l'escenari i hi havia una persona que vaig haver de mirar si era jo. Explica'ns aquest petit detall, aquest intrus, aquest extra.
3: Bueno, doncs bàsicament, ja que hi havia una baixa d'última hora per temes mèdics, doncs vam decidir recórrer a un dels nostres seguidors més il·lustres, que és en Bruno, de l'Estartit, de la gran, de la bonica vila de l'Estartit, a la qual esperem que...
1: Ens... Aquest programa és un programa rigorós, li direm en Bruno de Torrella de Montgrí.
3: No,
1: que viu la urbanització de l'Estartit.
3: És una prometa que fem molt sovint, saps? Amb la gent de l'Estartit i tal, però després se'ns enfaden i tenim l'aspiració que ens convidin. Per tant, escolta'm, a tope amb l'Estartit. Nosaltres sempre super Estartit i de fet super anti-Torroella.
1: Bueno, llavors li demanem problema a la gent que ens escolti a Torroella. Joan, millor poder no...
3: Ja, però
1: no
3: clar, l'amistat la tenim amb la gent de l'Estartit, clar.
1: Però és igual, però si la gent digui que ens fotem amb el seu poble, que més dones,
3: això és
1: si
3: veritat,
1: la gent ens ho demana
3: és molt curiós, eh? Sí. És molt curiós. Jo el fenomen, és a dir, quan vam començar a fer brometes de diferents pobles, aquest fenomen, que sempre recordem, insisteixo, no està a més dir-ho, quan fem brometes sobre qualsevol poble, sempre ho fem interpretant el personatge i mai amb voluntat, diguéssim, de ser verídics, eh? Vull dir, això per descomptat.
1: En principi.
3: Però no deixa de ser cert que tot i l'ànimos jocandi que inspira sempre les brometes que fem sobre un municipi o un altre, ens agrada veure gent que ens escriu perquè ens fiquem amb el seu poble, saps? Sisplau, insulteu, no sé, Sabadell, sisplau, que tal. També pot ser que sigui gent de Terrassa.
1: Hi ha ciutats que s'insulten soles, no cal que nosaltres hi posem cullerat. Bé, en tot cas, a qui no m'insulta fins avui és a la Granja d'Escarp, poble que, per cert, no sabia ni que existia. No sé si tenim oients de la Granja d'Escarp, en tot cas, si n'hi ha algun, doncs que ens ho faci saber. I, Joan, per tant, situem-nos una mica en la Granja d'Escarp, per qui no conegui aquesta bonica població de la província de Lleida, i sobretot, avui sí que context històric que no sé si tindrà molt a veure amb el cas, tot i que crec que sí, no podem el cas, però sí amb el que va passar després, i en tot cas una època molt interessant, Segona República, poc abans de la Guerra Civil, 1934, per tant, Joan, endavant.
3: Doncs sí, efectivament, un període apassionant de la història de Catalunya, als anys 30, concretament per això, la part, els anys 30 tenen moltes parts difícils, però aquesta és la part difícil dins de la part bona. M'explico. Normalment, quan pensem en la part bona dels anys 30, normalment situem el període entre 1931, de que es proclama la Segona República, i 1936, quan comença la Guerra Civil. No? Però dins d'aquest període, que és el període de la Generalitat Republicana, del president Macià, del president Companys, etc., d'alguns dels mites nacionals d'aquesta època, doncs també hi ha una època fosca, que és l'època que va més o menys, de 1933, de finals del 33, a principis del 36, d'acord? És a dir, sobretot els anys 34 i 35. Per què és la part fosca? Doncs perquè el 34 i el 35 és els anys en què dins del període de la Segona República governen partits que es poden catalogar com a d'extrema dreta o pròxims de l'extrema dreta, i també governen partits que són furibundament anticatalans. I per tant això doncs genera una tensió política important. El president Companys acaba proclamant l'estat català dins la República Federal Espanyola, el govern central envia l'exèrcit, que bombardeja el Palau de la Generalitat, deté el president, deté el govern i els tanquen a la presó. Vale?
1: És que tot això és com si ho haguéssim viscut una mica, eh?
3: Sí.
1: Per això
3: sí,
1: segle XXI, però...
3: Sí. Avui, doncs, concretament ens situem a l'any 34, poc abans de que el president Companys proclamés l'estat català, i concretament en aquest petit municipi de la Granja d'Escarp, a la comarca del Segrià, que és un municipi que actualment té 1.000 habitants i que en aquell moment ja era un municipi petit, especialment rural, i de fet això serà important perquè les societats interiors, les societats rurals, doncs encara conserven de manera més important que altres llocs més urbans, més grans, encara en aquell moment doncs alguns costums relativament arcaics pel que fa a l'organització social, l'organització familiar, etc. D'acord? I per tant això tindrà importància. També tindrà importància un altre element, que és l'elevat índex d'analfabetisme. És a dir, estem als anys 30, evidentment no estem parlant de l'edat medieval, per tant ja hi havia un percentatge important de la població alfabetitzada, però especialment a les zones rurals encara hi havia una important part de la població que directament no estava alfabetitzada, i en els casos en què havia pogut gaudir d'una alfabetització bàsica, en tot cas no tenia estudis rellevants. Per tant, el nivell acadèmic doncs era generalment baix. Això, evidentment, té influències també en el model de societat, en la manera de veure el món, en determinats comportaments, etc. D'acord? I per tant, tots aquests elements ajudaran a entendre en part el cas d'avui.
1: La protagonista... Dolors Coit Vallès, coneguda com la Xatola. Qui era aquesta
3: Correcte.
1: Senyora?
3: Correcte. Doncs aquesta senyora era una noia nascuda l'any 1913, allà a la Granja d'Escarp, d'acord? Que es caracteritzava perquè era una noia de família, diguem-ne que relativament humil, però això sí, era una noia molt trempada, i totes les cròniques de l'època diuen que era molt guapa. Una noia jove, guapa, trempada, una pubilla, diguéssim, de bon veure. Com hem dit, una societat encara amb alguns tocs arcaics, i un d'aquests elements que ajuden a entendre aquest cert arcaisme a la societat és la concepció del matrimoni. Avui en dia entenem el matrimoni bàsicament com una unió per amor o per vici, si tu vols, pel que tu vulguis, però una unió voluntària amb l'esperança més o menys fundada de construir junts amb la teva parella una vida feliç. A l'època, aquesta idea de la unió matrimonial, evidentment, no és que l'amor no existís, evidentment que existia, però tenia una component molt més pràctica. És a dir, tu quan plantejaves un matrimoni, plantejaves no només la idea que t'entenguis amb aquesta persona, la idea de que, escolta, que sigueu feliços junts, sinó també plantejaves la idea de, escolta, jo el que vull és que conjuntament puguin construir una família que tingui capacitat de sustentar-se, de portar un plat a taula, de mantenir la família, no?, de prosperar, de donar una certa seguretat econòmica, etc.
1: Per tant, era un negoci, no?, una inversió.
3: Bueno, tenia un punt més de negoci, sí, sí, és a dir, tenia un punt més, en aquest sentit, menys romàntic, no?, del que tradicionalment pensem. En aquest sistema, relativament arcaic, generalment, tal com es concebia el matrimoni, és a dir, es concebia de tal manera que era la dona que d'alguna manera podíem dir que passava a formar part de la família de l'home. Per tant, quan una família tenia una filla, ja des de petita tenia la família la idea de que l'objectiu havia de ser que aquesta noia un dia o altre es casés bé. Què vol dir casar-se bé? Doncs vol dir això, vol dir que trobés un home que l'acollís a la seva família i que li pogués donar doncs, una seguretat al llarg de tota la seva vida, que pogués tenir fills i mantenir-los, que tinguessin una bona casa, que tinguessin un plat a taula, que tinguessin això, una estabilitat econòmica, etc. D'acord? I des de l'altra banda, si tu tenies un noi, doncs el que havies de procurar és trobar una noia que fes una bona aportació a la teva família. Aquesta aportació a la família es vehiculava bàsicament per dues vies. La primera és l'aportació en quant a la pròpia estructura familiar, és a dir, la dona entra d'alguna manera, gairebé podríem dir, a treballar a l'estructura familiar de l'home i per tant s'ha d'ocupar de tasques logístiques de com mantenir la casa neta, moltes vegades també s'encarregava del tema doncs, de tot el que és la intendència familiar, de comprar menjar, de plegar, de tenir nens, de cuidar els nens, de cuidar també els pares de l'home quan els pares de l'home siguin grans, d'acord? És a dir, hi havia molt aquesta mentalitat, evidentment molt masclista, de que la dona pràcticament doncs, passava a ser com una treballadora més de l'estructura familiar. Vale? Però a part d'aquesta aportació, per tant, era important que fos una noia que fos treballadora, que fos trempada, que ho fes tot això sense queixar-se, que ho sapigués fer bé. Vale? Per tant, tot aquest coneixement i aquest rol sumís doncs, era una cosa ben valorada. L'altra aportació que havia de fer la dona a la família de l'home era econòmica.
1: Dot,
3: és a dir,
1: no?
3: Una dot, exacte. És a dir, quan la dona s'incorporava a la família de l'home, per tal de contribuir a la prosperitat d'aquesta família, ho feia doncs, amb una bona quantitat econòmica sota el braç. La dot. Normalment, qui posava la dot eren els pares de la núvia. Vale?
1: Sí, que pagaven per treballar, perquè en cap treballava i no només sí, s'incorporava, sinó que s'incorporava.
3: Sí, sí. Negoci, doncs. Llavors, la dot era molt important, perquè si tu dotaves a la teva filla amb una dot major o menor, doncs això podia significar que trobava un millor o un pitjor casament. Si la teva filla tenia una dot molt alta, doncs era més fàcil trobar una bona família que es fes càrrec, entre cometes, de la teva filla. Si tu dotaves a la teva filla amb una dot molt baixa, doncs segurament només trobaries alguna família que tingués algun tipus de problema o algun tipus de tara que fes que ningú més volgués casar-se amb ella, o una família molt pobra. Vale?
1: És fascinant, el món aquest. És un bet en win de l'època. Aviam, jo fico més diners i puc tenir més resultats. I tot això estem parlant d'alguna cosa que avui en dia és totalment inconcebible. És fascinant, però bé, en tot cas no ens podem encallar aquí perquè avui parlem perquè no sé si poder la dot era molt bona però no sé si va sortir massa bé tot plegat. Què tenim en aquest cas, bueno, concretament?
3: Doncs la Dolors Cuit es casa amb el seu marit, en Constantino Castelló, amb una bona dot. De fet, això no és exacte, es casa amb en Constantino Castelló amb la promesa d'una bona dot. Eren dues famílies, les de la de Dolors i les d'en Constantino, que doncs, eren del poble, tota la vida, es coneixien, hi havia certa confiança, i per tant, la mare de la Dolors, que es deia Pilar Vallès, promet a la família d'en Constantino que els hi pagarà una molt bona dot. Però no fa efectiva tot el pagament. Per tant, deixa a deure una part dels diners a la família d'en Constantino. Vale? La família d'en Constantino li fa certa confiança, però no se n'oblida. Pensem que la dot era una part important del patrimoni familiar. Diguem, estem parlant de que normalment la dot era de bastants diners i, per tant, la família del noi ho tenia present, que tenia aquest deute pendent de cobrar. Això va generar certes tensions entre les dues famílies. Vale? Perquè, clar, la família d'en Constantino constantment, a mesura que anaven passant els mesos, doncs ella va reclamant a la Dolors, escolta, que hi ha el tema de la dot, que ens heu de pagar, que com ho teniu, que quan ho farem, no sé què i tal. Una de les persones que més m'aixecaven en aquest sentit era la mare d'en Constantino. La sogra. La senyora Teresa Mariner. Clar, és que la relació amb la sogra no sempre és fàcil. Tu Sergi, tens bona relació amb la teva sogra o no?
1: Sí.
3: Bueno, molt bé. Doncs
1: està lluny.
3: No sempre és fàcil.
1: No hi ha problema.
3: Està lluny.
1: I tu?
3: Bueno, jo sí, per sort.
1: Hasta jo tinc bona relació amb la teva sogra, mira què et dic.
3: Imagina't. Entremig d'aquestes tensions, en un moment determinat, la senyora Teresa Mariner, la sogra, el dia 3 de juny de l'any 34, apareix morta.
1: Ai.
3: Apareix morta teòricament per problemes intestinals, que ha tingut algun tipus d'infecció intestinal, algun tipus de problema orgànic que li ha acabat provocant la mort. La Teresa era una senyora gran que sembla que estava més o menys delicada de salut des de tota la vida, i per tant la seva mort tampoc va generar gran interès, sí, però no va generar grans enigmes. Explico, bueno, és una senyora que, pobra, però mira, era gran, estava fotuda, va pillat un mal de panxa dolent i mira, s'hi ha quedat, ja està. Estem parlant més de l'any 34, per tant és evident, doncs, que moltes proves que avui en dia es dona per fet que es fa una persona quan es mor, doncs en aquell moment les autòpsies eren una cosa molt més excepcional. En tot cas, la Teresa, doncs, l'enterren com si res i la vida segueix. Segurament la Dolors pensava que amb la mort de la seva sogra, la família d'en Constantino pararia una mica amb l'exigència de la dot. Però no va ser així. La germana, sobretot d'en Constantino, que era una noia que es deia Maria, seguia insistint una vegada i una altra que hi havia la dot pendent de pagar.
1: La cunyada, vaja, una altra figura.
3: La cunyada, una altra figura també imponent de les famílies catalanes. Bueno, de tot el món, de fet.
1: Sí, exacte. La cunyada i el cunyat,
3: però,
1: que ja sabem...
3: Però a Catalunya especialment.
1: I la cunyada, per tant, va agafar el paper de la mare i es va subrogar en el paper de la mare a l'hora de demanar amb insistència aquesta dot impagada, no?
3: Exacte.
1: I espera't, és que jo puc endevinar que també per aquí hi havia alguna diarrea, eh?
3: Hi havia alguna diarrea, però la següent diarrea que va aparèixer va ser la diarrea d'en Constantino, és a dir, del marit.
1: Ui,
3: del marit de la Dolors.
1: Aquí.
3: Sí, és a dir, a principis de 1935, ja amb el president Companys a la presó, en Constantino comença a trobar-se malament. No hi ha constància que hi hagués relació entre l'empresonament de Companys i la malaltia d'en Constantino, eh? Però en Constantino comença a trobar-se malament. Ah, un nen, no em trobo bé, mal de panxa, diarrea, gastroenteritis, els primers dies com si res, després comença, dius, escolta, estic molt malament, no puc anar a treballar, s'està uns dies a casa, la malaltia va empitjorant, es troba cada vegada pitjor, no para de vomitar, no para de tenir diarrea, fins que de cop i volta, el dia 25 de febrer, mor en Constantino.
1: Però molt, molt poc després que la mare i de la mateixa causa.
3: Ah, exacte. Això segurament ja va començar a aixecar alguna suspicàcia, però encara va passar bastant lleuger. Van enterrar en Constantino, sense autòpsia, es va fer el dol apropiat i qui dia passa any empeny. Però què va passar? Que malgrat la mort de la sogra i malgrat la mort d'en Constantino, la Maria, que recordem que va agafar el relleu de la seva mare a l'hora de reclamar la dot, la Maria, la cunyada, va dir, escolta, d'acord, el teu marit, el meu germà s'ha mort, però tu el deute amb la família meva el tens igual.
1: Clar, ell tampoc ha complert, se m'ha mort ara.
3: Això és veritat.
1: Doncs mira, no marido, no dote.
3: Bueno, doncs podria ser que la Dolors doncs, hagués tirat per aquí. Però clar, a principis del mes d'abril és quan realment la cosa ja es descontrola del tot. I el que podia semblar una cosa relativament casual, una coincidència, que és que dos membres de la mateixa casa moren per la mateixa causa, a principis del mes d'abril ja totes les sospites arriben a extrems inimaginables. Per què? Perquè de cop i volta emmalalteixen no una ni dues, sinó tres persones d'aquella mateixa família.
1: Oi.
3: Emmalalteix la Maria, és a dir, la germana del difunt
1: Constantino. Va comprar tots els números, eh?
3: Sí, però és que emmalalteix el marit de la Maria, un senyor que es deia Raimundo, que no tenia massa res a veure amb el cas, és un senyor que passava per allà.
1: Aquest on baixa, aquest, clar, pobret.
3: Però és que és més, emmalalteix fins i tot el fill que tenien en comú la Maria i en Raimundo, és a dir, el nebot de la Dolors, que era una criatura que es deia Josep, que tot just tenia un any de vida.
1: Home, què és aquest genocidi, aquest extermini de la família al complet? Això?
3: Ja que no saps de què van emmalaltir.
1: De diarrea. Bueno, de diarrea.
3: De diarrea.
1: D'aquesta
3: problemes intestinals.
1: De diftèria estranya, no? Clar, llavors, aquí, aviam, o porten un gen, aquesta família porten un gen mutante estrany, o evidentment hi ha algun problema més enllà. Suposo que aquí ja sí que es comença a plantejar una altra hipòtesi, és que acabaria portant aquesta senyora a ser la protagonista d'un programa de la més fosca 91 anys més endavant, no?
3: Doncs efectivament aquí la cosa ja comença a sospitar, i de fet els tres membres de la família que acabaran malalts acabaran morint tots tres, poca broma. És a dir, la Maria mor el dia 21 d'abril, el dia següent, el dia 22, mor el Raimundo, i dos dies després, el dia 24, mor el seu fill, el petit Josep Guiu.
1: Per tant, cinc persones de la mateixa família,
3: mortes per la mateixa causa.
1: Pel mateix motiu, i de moment només s'ha salvat, que jo sàpiga, el pare, que no sé si era viu, eh?
3: El pare crec que no era viu ja.
1: Per tant, s'ha exterminat la família sencera.
3: S'ha exterminat la família sencera, sí, sí. Escavetxina de cuidado.
1: Clar, i aquí la Dolors Cuit... clar, què pensava? Diu, aviam, se m'està morint tothom, no? Què explicava ella?
3: Crec, bueno, el primer que passa és que, evidentment, quan mor tota aquesta gent, les sospites són evidents, i això el que acaba provocant és que, evidentment, es fan autòpsies, aquesta vegada sí, als tres cadàvers de l'abril del 35, vale? I les autòpsies corroboren que aquestes tres persones van morir enverinades, molt possiblement enverinades amb un producte que és l'arsènic. Era un dels verins més populars de l'època, sobretot perquè es feia servir com a matar rates i perquè, a més, era molt fàcil d'adquirir. Justament per aquest ús que tenia a nivell doncs, de plaguicida, era molt habitual que la gent el comprés, en tingués a casa, etc. Per tant, l'accés a l'arsènic era una cosa molt fàcil, però, a més, una substància extremadament verinosa. I, per tant, era realment fàcil matar algú amb la ingesta d'aquesta substància.
1: D'acord, de moment tenim que aquesta gent ha mort per haver ingerit arsènic, però no tenim cap prova de que aquest arsènic hagi sigut subministrat per la Dolores Coit.
3: No. A partir d'aquí, per això, el que fan és també fer una exhumació de cadàver dels dos cadàvers anteriors. Exhumen el cadàver d'en Constantino, que portava mort doncs, un parell de mesos, per tant encara devia estar fresquet, però també exhumen el cadàver de la Teresa, de la sogra, que recordem que portava morta des de l'estiu anterior.
1: Però tampoc massa, podia estar fresqueta. Per tant,
3: portava gairebé un any. Per tant, aquí ja devien trobar una cosa una mica més viscosa. Però el resultat d'aquesta autòpsia corrobora que aquestes dues persones molt probablement també van morir d'una ingesta d'arsènic. Evidentment, les sospites de tothom, de la policia, però també del poble, recauen sobre la Dolors. És evidentment doncs, la persona que tenia el mòbil principal per acabar exterminar la família del seu marit pel deute que tenia, però a més perquè era la persona que convivia amb ells. Per tant,
1: bueno, i l'única que no havia mort.
3: Clar, exacte, l'única que no havia mort. S'hauria pogut prendre una mica d'arsènic per dissimular, saps?
1: Sí.
3: Que passa que llavors suposo que també és difícil de controlar. Bueno, l'assumpte és que la Dolors es queda sola, es queda només amb el fill, tenia un fill, i que era molt petit, i se'n van a viure a casa de la mare de la Dolors, vale? la Pilar Vallès, ja n'hem parlat abans. Els veïns, com hem dit, l'assenyalen a la Dolors com la responsable dels crims i, de fet, la pressió social contra ella és tan gran que fins i tot arriben a concentrar-se davant de la casa de la seva mare, de la casa de la Pilar, una mena d'aquella típica escena del Simpson que van tots amb entorxes amb intenció d'anar a linxar, doncs una cosa similar. Vale? Davant d'això, hi ha una escena que sembla que a la memòria oral de la Granja d'Escarp ha quedat més o menys gravada i que anava passant de generació en generació, i és que la Dolors el que va fer va ser sortir al carrer, enfrontar-se a la multitud, vale? Treure un mocador blanc de la seva butxaca, ensenyar-lo i dir-los que la seva consciència estava tan neta com aquell mocador.
1: Que teatral, no?
3: Molt teatral.
1: Com a història és curiosa. I a partir d'aquí, ella estaria molt tranquil·la i molt amb la consciència molt, molt neta, però la policia ho tenia molt clar, suposo.
3: La policia ho tenia bastant clar, però encara es va quedar més clar arrel de la relació que tenen la Pilar i la Dolors, mare i filla. És una relació tòxica de manual i concretament sembla que la cosa va anar de la seva manera. És que la Dolors li confessa, en un moment d'enfonsada emocional, li confessa a la seva mare ser l'autora dels 5 crims, és a dir, que ella ha matat a les 5 persones. Però li demana, si us plau, que sigui la mare qui s'autoinculpi com a responsable d'aquests assassinats.
1: Hòstia, quin morro que té aquesta senyora.
3: Li demana
1: perquè,
3: que s'autoinculpi.
1: Perquè era més gran i segurament no tenia més amics a la presó. Tu ja has viscut tot, ja és igual, no?
3: Sí.
1: Jo soc molt jove.
3: Tu, ja ets, tu ets més gran i tal.
1: Ja, per lo que te queda en el convent, no?
3: Amb tu tindran clemència, vull dir, autoinculpa-te. I sembla que la mare li va dir que no. Vull dir, un pare per un fill pot fer moltes coses, però això podés massa, no? Doncs la reacció de la Dolors va ser, davant de la negativa de la seva mare, sembla ser que intentar matar. Llavors, posat aquí, doncs, aquest cas no devia tenir verí a mà, perquè el que fa és abraonar-se sobre ella i intentar estrangular-la. La mare, la Pilar, se la treu de sobre com pot, aconsegueix fugir, i finalment el que decideix fer és anar a la policia, denunciar l'intent d'assassinat, però a més, denunciar que la seva filla li ha confessat ser l'autora dels altres 5 crims. I davant d'això, la policia, que ja, evidentment, ja tenia l'ull posat sobre ella, finalment decideix actuar i detenen a la Dolors. La porten a la presó preventiva, i a més, clar, la premsa, que recordem que a l'època, doncs, no tenia internet, i per tant segurament les notícies anaven una mica més lentes, i segurament, no teníem la sobreinformació que tenim avui en dia, doncs, evidentment, clar, quan els arriba la notícia de que ha estat detinguda una noia acusada d'assassinar 5 membres de la seva família, un dels quals el marit, un altre dels quals la seva sogra, i un altre dels quals un nen de prou feines d'un any, doncs, evidentment, van tenir un gran interès mediàtic per cobrir aquest cas. I això s'hi suma al que hem dit al principi, que això aquí no es converteix en un fet no menor. La Dolors era una noia jove i bastant guapa, pel que diuen. I per tant, aquesta idea d'una femme fatal, d'una viuda negra, una noia jove i guapa, que és una assassina en sèrie, doncs, en fi, generava, evidentment, un morbo mediàtic que la premsa no va deixar passar. De fet, és la pròpia premsa...
1: Però és que hi ha fotos a internet, eh? Tens fotos d'ella quan la van detenir, que anava d'una manera, i la foto en el judici, on devia estar molt ben assessorada per un assessor d'imatge que li va dir, posa't així més d'això. No sé si li va funcionar.
3: És important també explicar que en aquella època en què la premsa cobreix el cas és també quan se li posa el nom pel qual acabarà passant la història. Aquest nom de la xatola, que la paraula xatola prové de la paraula xata. Una persona xata, recordem que és una persona que té un nas petit, un nas aixafadot, diguem-ne, no? Doncs a la Dolors Cuit se li posa el títol de la xatola perquè

0: a la nostra avantpassada aquí a Roses, que també és un cas que també té tela i que ha sigut, bueno, poc investigat, que nosaltres coneixem en fi, perquè ha passat a la nostra família i ha arribat veus, però no és molt conegut. Qui ho vulgui recuperar, és un programa que es va fer un estiu fa molts anys, en un programa curt, de la Maria Marcó. I Joan, un dia podríem posar-nos a investigar també aquest cas en profunditat. No sé si tindrem tant d'èxit.
1: Alguna vegada ho hem fet una mica superficialment, però hem arribat a trobar articles de diari de l'època que en parlen.
0: Sí, però si ho hem fet superficialment ho hem trobat, poder ser... Que passa que, esclar, també és veritat que és un crim que va passar el 1913, diguem-ne que testimonis difícilment hi haurà ja. Podem trobar algun fill, que ja és molt gran, que escolta que els pares explicaven, però bé, sempre podem escriure un llibre també, pot ser molt interessant. Bé, Joan, no sé si tens alguna cosa més a afegir. Bueno, suposo que aquesta senyora ja ha mort, no?
1: Sí, sí, va morir l'any 2015, va morir amb 102 anys, eh? Poca
0: broma. Home, doncs fa poc, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Pràcticament, és a dir, la nit gairebé s'encavalca amb la nit més fosca. És a dir, la nit més fosca va començar 2 anys després de la seva mort, només.
0: Doncs Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Bé, i la mare, per descomptat, encara va morir abans, no? Bé, Joan, doncs això, no sé si tens alguna cosa més a afegir o anem directament a l'apartat cultural amb en Xavi Gorro?
1: Moltes ganes d'escoltar l'expert cultural, sempre.
0: Molt bé, perfecte, doncs gràcies, Joan. Bé, doncs ara ve aquella part final del programa en la que el nostre expert cultural ve explicant-nos quin llegat cultural ha deixat el cas en la societat. Avui és un cas català, va passar fa molts anys, no sé, evidentment intueixo que pel·lícules i tal no hi haurà, llibres ja sé que sí, perquè gràcies a la col·laboració d'Abacus Figueres, que ens va cedir un llibre per poder sortejar entre el públic que estava al Podfest, això es va gravar en el seu moment, bueno, no es va gravar, es va viure, la idea és que es gravés, no es va gravar correctament pels motius que siguin, i per tant podem tenir aquest moment gravat, però ara en Xavi Gorra ens explicarà, perquè aquest llibre es va sortejar, el va guanyar una persona, i tot i que no podem escoltar perquè no es va gravar bé, doncs bueno, repetirem una mica aquest moment. I bé, sense més preàmbuls, bones, Xavi.
2: Hola, què tal? Molt bones.
0: Com estàs? T'ha agradat el programa? Aquesta repetició, perquè tu ja l'has viscut, no? I a més vas tenir el plaer de fer de presentador.
2: Sí, sí, per un dia que em doneu protagonisme i no li donen el rec.
0: Bé, són coses...
2: Però bueno, s'ha de dir...
0: No.
2: Sí, sí.
0: Jo no tinc res a veure amb això, eh? Vull que sàpigues que no vaig
2: sí.
0: A ningú. No vaig fer cap trucada, però... No. Bueno. No, jo tenia prou problemes. No,
2: s'ha de dir però... que ens ho prenem en broma, però va ser un desastre de magnituds estratosfèriques, eh? Perquè no només no es va gravar...
0: És un cataclisme mundial,
2: sí,
0: no?
2: Sí, perquè no només no es va gravar el nostre programa, sinó tampoc cap dels que es van fer aquell dia, aquell dissabte, que van ser molts.
0: Per tant, això queda només en la memòria de les persones que van fer els deures i van venir a Roses a veure
2: exacte.
0: El programa.
2: Clar, aquell dia teníem... O sigui, hem intentat cacaolat, bot de Segarra, no ens han fet cas... Però justament aquell dissabte que feien programa en directe, la gent de Bacus Figueres ens va proposar, vam parlar-ho, de regalar-nos un llibre, el llibre de el llibre sobre la Dolors Cuit, Coit, no sé si diuen Cuit, Coit o Coit, no sé el nom, encara no ha arribat a entendre, eh?
0: Clar, escrit Coit de Falleig,
2: no?
0: I llavors hi ha una dièresi sí. a la I, per tant, entenc que és Coit i Cuit.
2: Cuit, no? Doncs bueno, ens van donar un exemplar del llibre de l'Anna Sáez que es diu L'Enverinadora, que l'havien presentat el dia abans al mateix Abacus, i la idea era, bueno, col·laborar amb nosaltres, però col·laborar ho han fet, eh? I per tant aquí agrair-los la col·laboració i esperem que ho tornin a fer, donin una segona oportunitat. No va ser culpa nostra, és una causa de força major.
0: Exacte, no érem nosaltres els encarregats de la gravació.
2: Exacte.
0: Bé, doncs, gent de la Granja d'Escarp, no sé si n'hi ha molts famosos, algun futbolista de la cantera del Barça, potser, alguna cosa.
2: No, així. Anirem parlant, a mesura que anem fent la part cultural, parlarem d'algun.
0: Va, doncs llavors què fem, llegim comentaris?
2: Si vol llegir comentaris. He de dir que aquí hi ha un drama, eh? Normalment, com sabeu, el programa el pengem a iVoox, Spotify i Apple Podcast.
0: Sí.
2: No sé, el programa de fa 2 setmanes, del Nen d'Elge, no sé què ha passat a Spotify, que Spotify és la burra, amb els seus respectius comentaris. Per tant, aquesta vegada tenim pocs comentaris, perquè els Spotify, el programa de Spotify ha desaparegut.
0: L'han borrat?
2: Sí, és l'han borrat.
0: Perquè que dèiem algú... Que
2: no, és perquè, o sigui, a iVoox podem penjar la cançó sense problemes, perquè iVoox té llicència de la SGAE i tal. A Spotify no. I a vegades, pues, no passa res normalment, perquè fico grups així raros, però aquesta vegada el grup tampoc és que fos. Però ens l'han borrat, i per tant els comentaris també s'han borrat. Llavors, segurament, potser, el que fem més endavant, si torna a passar això, i perquè la gent que ens escolteu a Spotify no perdeu els programes, acabarem igualment el programa amb una cançó, però la cançó la ficarem directament en el... No sonarà, la ficarem directament en els... a la descripció del programa i escolteu vosaltres a part. Però bueno, doncs, si llegis comentaris que tenim...
0: El que hagi sobreviscut.
2: D'Ivox.

0: són tres.
1: Truca-s'hi un altre, sí. Déu-n'hi-do.
0: Anem amb la Cristina Roda, que ens diu: moltes felicitats i gràcies per aquesta tria musical del final del programa. Portava una setmana amb molt d'estrès laboral i juntament amb la resta del programa ha sigut un oasi de tranquil·litat molt necessari. No pareu mai de fer el que feu i com ho feu. Canvio de tot completament per pura curiositat i sense ànim de lucre. Heu fet ja la declaració de la renta? Diu, i els oients? Jo la faré aquest dilluns i ja us diré què tal.
1: La declaració de la renta no només he fet la meva, sinó que n'he fet diverses.
0: Jo he de dir que encara no l'he fet, i sembla que l'he de fer ja.
1: Doncs se te va acabant el temps.
0: Bueno, encara
1: tens una mica de temps, però...
0: Sí. Va, seguim. En Mario Fernández ens diu... Muy mal lo del chat GPT. 2 semanas seguidas, hombre. Espero que no lo hicéis buscando documentación de los casos o vamos a tener que comenzar a hacer fact-checking de todo lo que sale en el programa para ver que no sean alucinaciones de la IA. Con todo el cariño, después de 4 años siguiendo el programa e incluso pasando para el Seba Negra en ediciones pasadas, pero si quisiese la versión del chat GPT lo buscaré yo mismo. Y aquí, a ver, ¿dónde tendrá que en aquel programa dient cosas de broma? Pero sí que això que busquem cosas del chat GPT, busquem aquí en directe per les rises. Però la documentació del programa no l'ha traiat del chat GPT.
1: O sigui,
0: li preguntem coses...
1: Jo no descarto que aquest comentari ja ha sigut fet
0: o per ChatGPT.
1: Per ChatGPT, sí. També.
0: Sí.
1: No, aviam. El ChatGPT és una eina que pot servir més o menys, i és una eina que està allà i que podem fer servir a més, com molt bé diu en Xavi, per alguna cosa molt puntual, com habitualment en directe. Però per descomptat, en aquest programa, a l'hora de comentar-se, mirem moltes fonts i mirem documentals, mirem articles, mirem, escoltem altres podcasts, llegim llibres, és a dir, i el ChatGPT és una de més, que a més és molt residual, perquè la fem servir només en aquí ràpid, com molt bé diu, en directe, quan surt algun dubte molt.
0: I per fer broma, per tant, el 95% de les vegades.
1: Mario, no pateixis, que el ChatGPT allà està i allà seguirà.
0: Vale, i acabem amb el millor, que diu: la mare que us va portar, des que he escoltat la cançó de les hamburgueses, del senyor aquell, el senyor aquell que feia hamburgueses, anem al cotxe, la meva dona, el fill i jo cantant la cançó a tot drap, 1.000 vegades, sou uns cracs.
1: És que, doncs que enviïn àudio, sisplau, d'aquest careo que en el cotxe.
0: Sisplau, sí. Vale, passem, si et sembla, al terreny així cultural.
1: Va.
0: I, bueno, com ja saps, hi ha material sobre aquest cas. Com a mínim saps que hi ha un llibre, no?
1: Sí.
0: Bàsicament perquè ho podem comentar en tot el programa. És un llibre que es diu...
1: El tinc pendent de llegir,
0: És pendent d'anar a l'Abacus a buscar-lo.
1: Perdó, el tinc pendent de comprar-lo, de llegir, en el sentit de que me'l compraré i...
0: A on?
1: A l'Abacus de Figueres, evidentment. No em vols que vagi?
0: Doncs aquest llibre, que es diu L'Enverinadora, és un llibre, com ja hem repetit, escrit per l'Anna Saez, que és periodista... I és un dels personatges, diguem, potser il·lustres d'aquest poble, perquè ella és nascuda a la granja d'Escarp. En el llibre ella ens explica, a través del relat, però també de diferents fotografies bastant xules que hi ha, que ella amb els seus pares vivien al pis de sobre d'on van passar els fets. També en el llibre trobem retalls de premsa, tant del judici com de la detenció, diferents fotografies que costen molt de trobar. Si vas al Google no en trobareu gairebé cap, i en el llibre sí. Si passem al terreny audiovisual, també tenim material, perquè ens pensem que no, però també, perquè aquí trobem el segon, podem dir, personatge il·lustre d'aquest poble, de la granja d'Escarp, que és un altre periodista que es diu Ferran Massamunt, que aquest senyor va estar preparant durant temps un documental. És més, l'Anna Saez també ho va fer, van tenir l'oportunitat d'entrevistar, de parlar amb la Dolors l'any 2010. El que passa és que aquest documental, per problemes amb la productora i, segons he pogut trobar, per problemes en la manera d'enfocar la història, de com el director volia, en Ferran Massamunt volia explicar-ho, i com la productora volia que s'expliqués, encara no està disponible, o sigui, no està publicat. Per tant, no el podem veure.
1: Però algun dia el podrem veure,
0: esperem. Esperem que sí, perquè jo crec que pot ser bastant interessant que hagin passat
1: molt de temps. Si hi ha imatges de la Dolors Cuit d'això, pot ser interessant.
0: Molt interessant, sí. Però el que sí que hi ha és un documental de l'any 2007, de TV3, que està dins d'una sèrie documental que no sé si et sona, que era de Crònica Negra, que es deia La Zona Fosca. Que era una,
1: sona, sí.
0: Era una mena de crims abans que es fes crims. O sigui, era una sèrie documental que el que feia era analitzar casos de Crònica Negra que es van passar a Catalunya, i lo xulo d'aquest programa era més o menys el que fem nosaltres, perquè no només se centraven en els assassinats, sinó que també ho feien amb el context social i històric de l'època en què es van produir els crims. Un d'aquests casos és el de la nostra protagonista d'avui. En Can Güell es deia, el programa es diu Matarrates. Però hi ha un petit problema, que és el mateix problema que va passar amb el nostre programa del Podfest, que no està disponible a la plataforma de TV3.
1: Home, sí, i doncs?
0: Estan tots els altres 12 programes de la Zona Fosca penjats a la web de TV3, però aquest no surt. Però no surt de manera legal. Però
1: espera, que buscarem a l'Emule.
0: Ahí te digo, si vas a l'Emule, yes. Però... segurament, com sabeu, tenim un canal de Telegram, que és el canal de Telegram de fans de la Nit Més Fosca, que teniu l'enllaç a la descripció del podcast, on segurament l'administrador del canal el que farà és penjar l'enllaç del documental, perquè ho fa sempre, segurament aquesta vegada també ho farà i no ens fallarà. Però sobre aquest cas també hi ha un programa de ràdio, que aquest sí que el podeu escoltar, perquè està penjat a la web de Catalunya Ràdio, sobre el crim, que, saps com es diu el programa?
1: Deu ser, intueixo, el del noi aquell trempat, no?
0: Que, exacte, de Lleida també.
1: Que fa... que també és de Lleida, que no hi ha trempat, que fa... Bueno, que comença, no?
0: Que... sí, aquell noi que està, l'hem de donar un impuls, hem de fer propaganda des d'aquí, sí. I per tant...
1: en la porta, no?
0: Sí, Joan la porta, exacte, sí.
1: Sí.
0: Sí. Aquest programa, òbviament, és Crims, Crims de Carles Porta, en la seva versió de ràdio, de Catalunya Ràdio, teniu un cas que... un capítol que ens explica el cas d'avui amb les recreacions típiques que fa Crims, que a alguns agraden més i a altres agraden menys, abans així no agraden gens.
1: No, no m'agraden gens.
0: A mi no em molesten.
1: I al moment en què hi ha la mare, que bueno, fan el
0: d'això,
1: la mare, calla, bruixa podrida, o una cosa així, no. Ah. Ho sento, però no m'acaba d'agradar.
0: Però lo interessant que té aquest programa de Crims és que surten explicant en cas tant l'Anna Saez com en Ferran Massamunt. Per tant, molt, molt bon programa, molt ben documentat, molt ben explicat. No crec que facin servir ChatGPT perquè en aquell moment no existia, però molt recomanable que l'escolteu, el teniu a la web de Catalunya Ràdio. I si et sembla, per acabar aquest apartat audiovisual, et puc parlar d'una pel·li i una obra de teatre que, tot i no estar relacionada amb el cas, té una mica de relació en alguns temes.
1: Aviam.
0: Perquè la Dolors aquesta, la Dolors Cuit o Coi, com matava?
1: Doncs amb arsènic, amb veninant, que no queda clar, si ho ficava la sopa o com ho feia.
0: Però feia servir arsènic.
1: Feia el menjar.
0: Feia servir arsènic.
1: Que a mi m'han quedat dubtes, de com te fiques a casa de la d'allò i els... No, això no queda massa clar.
0: Vas allà, passes per la olla, pel caldero, i tires allà una mica.
1: No sé si hi havia prou confiança i la situació no estava prou tensa com per anar a casa amb el luxe de ficar-te a la cuina i ficar arsènic a l'olla, però...
0: No ho sé.
1: Va bé, en tot cas.
0: Bueno, la cosa és que, parlant de l'arsènic, doncs, com a manera d'enverinar, tenim una obra de teatre i una pel·li basada en aquesta obra de teatre que es diu Arsènic per compassió. Inicialment és una obra de teatre creada per Joseph Kesselring, estrenada a Broadway l'any 1941 i adaptada per Frank Capra a l'any 1944, protagonitzada per Cary Grant, i això és una comèdia negra que gira al voltant d'una família, la família Brewster, que aparentment, diguem, és una família, no sé, tradicional, no? Una família normal, americana, de classe alta, americana.
1: Amb una filla que es deia Punky, no?
0: Exacte, sí. Bàsicament, aquest senyor, el protagonista, el Cary Grant, el protagonista d'aquesta pel·lícula o d'aquesta obra de teatre, que es diu Mortimer Brewster, és un crític teatral que, abans d'anar de viatge a les noces amb la seva dona, que s'acaba de casar, decideix anar a veure les seves tietes. No, que són l'avi i la Marta Brewster, que viuen a Brooklyn i són una mena de tresines, diguem, no? Típiques bones persones, no? Dones que ajuden a la comunitat. I aquestes senyores tenen el bon costum, diguem, bon costum, entre cometes, d'ajudar a les persones grans i solitàries que es van creuant a la seva vida donant-los arsènic.
1: Amb lo típic, sí, lo típic, sí, molt bé.
0: I matant-los i ocultant els crims. S'ha dit que és una comèdia negra, eh? Molt bona pel·li, té un 8 de Film Affinity, és una de les millors pel·lícules, de millors comèdies de la història del cinema, la pel·lícula dels anys 40, que una mica talenta si ho marquem amb els cànons de l'actualitat, però una pel·li molt recomanable de veure. Jo la vaig veure fa poc i fa riure i és molt xula.
1: Perfecte, escolta'm, doncs poder l'haurem de veure, i més després de desbloquejar aquest record de la Punky.
0: Esperem.
1: Que no surten a la sèrie,
0: no,
1: que
0: surt.
1: També té la seva, el propi spin-off d'humor, també.
0: Sí.
1: I, clar, ens quedarà l'apartat musical.
0: Sí, acabem amb música, i acabarem amb música igual, perquè s'ha de dir que això és inèdit, això que jo he explicat ara, no ho he explicat, no ho vaig explicar en el Podfest.
1: Que això normalment va al revés, la gent que ve té el luxe de poder escoltar coses extra.
0: No és al revés, aquí.
1: No, al revés.
0: Perquè, clar, jo no vaig fer part de cultural perquè estava fart de fer programa, saps? Aquí.
1: Ja, i perquè aquell dia treballo, tenies un altre rol.
0: Clar, treballo 30 minuts, però ja. Dia, o sigui, no vaig dir ni comentaris, ni...
1: Ah, ara saps el que és, eh?
0: Clar.
1: El presentador habitual, clar.
0: L'únic que vaig explicar va ser el del llibre, perquè, clar, a Bacus Figuera ens ho patrocinava i el documental i vaig parlar amb Carles Porta perquè és un noi que se l'ha d'ajudar.
1: Clar, perquè està començant.
0: Sí, però bueno. Acabarem, això sí, de la mateixa manera que vam acabar el programa en el Podfest, el programa de la teoria de dissabte passat, i acabarem amb música. I ja saps que jo tinc una missió des de fa unes quantes setmanes, un repte per l'any 2026, que és que ens deixin entregar un premi Enderroc a la gala dels premis Enderroc que s'entreguen a l'Auditori de Girona, no?
1: Sí.
0: Perquè això ho entreguen podcasters, tiktokers...
1: I jo afegeixo amb totes les despeses pagades, eh?
0: Bueno, d'aquí a Girona ens podem donar 20 euros de gasolina, que ens Clar, no, però poc.
1: Va, no siguem tan catalans, va. Ah. Ja, ja
0: però no bueno, però el, compte, cap, el pica-pica que hi ha que ens convidin, que jo sé que hi ha
1: això
0: un pica-pica.
1: Sí, home.
0: Jo sé
1: home,
0: que hi ha un pica-pica per Estrelles. Pica-pica.
1: És el mínim, eh?
0: I una festa postgala. La cosa és, el repte és aquest. I per tant, què hem de fer? Premis Under Rock és un... No, és un la Vista Under Rock premia la música en català i... No? Mm-hmm. I nosaltres el que hem de fer és començar, si volem que ens convidin aquí a entregar un premi, és promocionar la música en català. Doncs avui acabarem el programa i cada vegada ho intentarem fer més, escoltant doncs, cançons del país, cançons en català d'artistes catalans. I avui acabarem el programa amb una cançó en català titulada Mar de Verí, d'un grup que en Joan sabia quin era. Espero que tu també sàpigues quin és.
1: Aviam.
0: El programa que jo vaig ficar tot contextualitzant des del tema Empordà. A més, vam tenir una dissertació sobre què consideraven que era l'Empordà. Si, saps, vam preguntar al públic si la gent de Barcelona, quan li deien Empordà, què pensaven. I va quedar clar que pensaven en el Baix Empordà i Cadaqués. A la gent de Girona, què pensaven quan li deien Empordà? I va quedar clar que era a l'Empordà. A la gent del Baix Empordà.
1: I Calonja. I Platja d'Aro, no?
0: No, era només l'Empordà. Llavors, la gent del Baix Empordà, quan li dius Empordà, pensa en l'alt i el baix, i la gent de l'alt només pensa en l'alt. Això va quedar claríssim, sí. Va quedar claríssim.
1: No, és estadística
0: sí,
1: pura,
0: sí, sí, és així. Doncs bueno, aquest programa que vam fer en directe, el dissabte passat, acabava amb un grup de l'Empordà, en concret de l'Alt Empordà, i més en concret de la Jonquera, que ha estat un dels màxims exponents del rock dur del nostre país, que segurament saps
1: grup de la Jonquera, només n'hi ha un. Bueno, no.
0: Va, vull dir... Hi ha més, segurament.
1: Sí.
0: Però famós.
1: Claríssimament és Centraït.
0: Ah, exacte. El programa de la setmana del Podfest.
1: Que va dir que jo vaig tenir l'oportunitat de conèixer el cantant Quim Mandado i el bateria, que em sembla que ja, pobret, ja sí. Has passat, perquè fa molts anys, quan dirigia una associació, els van portar en un concert que ja no eren Centraït, sinó que eren un altre grup que havien fet més endavant, que no me'n recordo com es diu, quedaré fatal, però no me'n recordo com es diu.
0: Els Guardians del Pont.
1: Sí, això. Los Guardianes del Puente, i allà vaig poder conèixer-los.
0: Jo també.
1: I és més, a la roda de premsa que es va fer anterior a aquest festival, a aquest concert, va ser el dia de la gran nevada del
0: 2010,
1: 10 de, no? Del 10 de, del 8 de març del 2010. Mm-hmm. Recordo que estàvem fent al Teatre de Roses aquest, amb el bateria de Centraït i una gran nevada fora. I això són moments que no s'oblidem.
0: Sí, sí. En Joan va explicar una anècdota
1: molta
0: també.
1: Estima cap a aquest grup.
0: Sí, molt.
1: A mi.
0: En Joan va explicar una anècdota que va conèixer, bueno, el bateria del Centraït, perquè era el conductor de l'autobús d'on anava no sé on. Es deia Martín Rodríguez.
1: Cada escolta les seves anècdotes sí.
0: Jo vaig conèixer...
1: Era Penedès, si no recordo malament,
0: sí,
1: a Figueres.
0: Sí, jo vaig conèixer... Bueno, jo he tingut contacte amb l'integrant, no integrant, del, o sigui, amb el guitarrista dels Guardians del Pont, que és en Joan Cardoner, que és un senyor músic d'Espolla, en el qual hem col·laborat amb algunes coses. Per tant, bona gent, bon grup. I,
1: bueno, i no oblidem en Papa Jules.
0: Miti Papa Jules, que és company nostre d'emissora de ràdio. Ojo! Té un programa a Ràdio Vilafant. Avui acabarem el programa, com dèiem, escoltant el Centraït, una banda creada l'any 1982 a la Jonquera, amb, segurament tots els coneixeu les seves cançons més populars, no em feu dir-les, però serien les típiques, hi ha 10.000, però avui acabarem una potser de, no tan conegudes, no dels seus, diguem, tres discos més coneguts, no, que eren el Terra de Vents, el Senyor de les Pedres i l'últim Segell, que potser eren els tres discos.
1: I el de la Mossell.
0: Sí. Avui acabarem una cançó d'un disc que es diu Noctàmbuls, que és de l'any 1996, que, com hem dit, es diu Mar de Verí, i que, tot i que no està relacionat directament amb el programa, amb el cas, sí que està relacionat una miqueta amb el concepte del programa aquest, d'una senyora que assassinava, no, enverinant els seus familiars, i en el context del Podfest, sí, perquè, bueno, estàvem allà a l'Empordà, estem a l'Empordà, però ja estàvem en directe a l'Empordà, i, bueno, era per promocionar una miqueta la música local.
1: Perfecte, però també te recordo que en The Rock també ha donat premis a Oques Grasses, a Charango... No tot és heavy, eh?
0: Ja,
1: però, bueno,
0: però això ho donen segur. Per tant, el heavy costa molt que donin premis. Per tant, nosaltres promocionem les coses minoritàries.
1: Val. Bueno, és que en aquest programa no és minoritari, això, és ja costum. Vull dir que el minoritari seria posar algun dia Oques Grasses o el Figaflaues o alguna cosa així. Però bueno, és igual. S'han traït molt. Avui t'ho compro. Doncs bé, amb aquesta cançó, Mar de Verí, que tot i que no està relacionada directament amb el tema, sí que ve bastant a cuento, o almenys el nostre expert cultural li ha volgut trobar aquesta vinculació. Amb aquesta cançó que en el programa d'avui, recordin que ens poden seguir les nostres xarxes socials a Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube, a tot arreu, i recordin també que es poden fer Patreons del programa fent aportacions econòmiques, la voluntat, ajudant doncs, a millorar aquest programa, en agraïment, a fer-nos feliços, i tota aquesta gent que es converteix en mecenes amb aquestes aportacions, doncs tenen també en agraïment contingut exclusiu cada setmana. Doncs bé, res més per avui. Adeu, Joan.
2: Adeu, Sergi.
1: Adeu, Xavi.
0: Ens veiem.
1: I adeu-siau a tots vostès, i recordin que els divendres a partir de les 3 de la tarda ja disposen del programa setmanal a les nostres plataformes a iVoox, Spotify i Apple Podcast. I recordin també que els dissabtes de 8 a 9 del vespre a Ràdio Vilafant, els dimecres de 12 a 1 de la matinada a Ona Digital, els dijous de 9 a 10 del vespre a Ràdio Voltregà. I sempre que vostès ho vulguin, les nostres xarxes socials és La nit més fosca.

0: molt bona, fiesteros i fiesteres. Benvinguts una setmana més a Rhythm is a Danger. Com sempre, ballaràs la millor música de ball. Ja saps qui sóc?
1: DJ Flecky.
0: Sí, família, sóc DJ Flecky i avui la liem a una mica de Soul Remember. Tant de música dance com de música màquina i també connexions amb els nostres DJs col·laboradors. Avui la gent internacional, els Akidos, amb el seu estil OK Màquina. 2 hores de festa, 2 hores aquí en el Rhythm is a Danger.
1: Rhythm is a dance.
0: Anem a liar-la, comencem!
2: Nos vamos de fiesta, de fiesta. Te subes.
0: Som-hi, família, comencem amb aquesta.

amb aquestes bones combinacions. El tema de Alex K versus Milk King, Rain Down in My Eyes. Bon clàssic, bon remix, així de bé comencem la festa d'avui. Avui, Classic Remember. I és que cada setmana ens agrada repartir sons i estils perquè gaudeixis de tota aquesta varietat musical. Això és el Rhythm is a Dancer.

0: Aquest remix de Alice K. Remix. Avui, Remember del bo. I ara una mica de so. So Trance. Amb aquesta meravella de K-Lab. Gran clàssic, Midnight. 1995. Espectacular.
1: It was midnight.

0: Sí, senyor, espectacular, peça de pell de gallina. So Trans, del 1995. Peça de Calab, Midnight. Déu-n'hi-do, quina meravella! Sí, família, Sasa Ruiz, Amis, Avenger, avui amb aquests sons especials, aquests clàssics Remember. Començarà a recordar aquestes meravelles. It was midnight.
1: Estàs connectat amb DJ Flecky.
0: Sí, família, això és el ruït de mig de l'ens argaudint d'aquestes meravelles. Ara aquest so mica més trans underground de Razor Aids. S'anomena Sleepless. Viatgem cap al 93. Espectacular!

Sleepless, So Underground. So que ens agrada, so que ens agrada recordar ballant aquí en el Ruïda Miss a Denzer. Cada setmana especial i diferent per tu. That's where you take me. I ara gaudirem d'aquesta peça de Gigi Love, The Horse of House, remix 2025 des d'Itàlia. Espectacular. I amb això tancarem aquesta primera part. Això vol dir que a gaudir-la.

Aquí tenías Gigi Lab, The Hub of House Remix 2005. I amb això tanquem aquesta primera part i ara la nostra connexió.

Aprens en màquina actual. Aquí dos. Music for the people. La parella de DJs i productors amb el segell The Bass Records i col·laboradors dels segells SDM Records i Rewired Records. En sessió, aquí dos. Music for the people. Vinga, som i família, ja estem connectats amb aquesta parella de DJs internacionals. Són els Akidos, que porten el seu estil UK Màquina més actual i que actuen per a la gent d'Anglaterra i que es porta aquest estil musical que sona en allà. Molt bones parella, molt bones Akidos, benvinguts a Rhythm is a Danger. Com sempre, preparats per gaudir de la vostra sessionaca. Anem a ballar aquest estil UK Màquina. Anem a conèixer aquestes novetats en forma de sessió. Així és que vinga, festival assegurat. Som-hi parella, som-hi aquí dos, a liar-la!

0: Sí, senyor! Espectacular! Quina bona sessionaca! Quin bon ritme! Ok, màquina! Que ens acaba de fer aquesta parella de DJs internacionals! Són els Akidos! Moltes gràcies, parella, per la vostra sessionaca, com sempre, vibrant amb aquest estil. Sou genials! Ens escoltem, ens connectem molt aviat! Gràcies, parella! Som-hi, família! César Ruiz, amics, Alenzar! Continua la festa! Anem a fotre-hi més canya, més música del record, més màquina, remember, avui aquí en el Ruïda Mitza Denzer.
1: Pim-pam, pim-pam, pim-pam, truco, truco.

espectacular, aquest gran clàssic d'Arquilonia, The Spirit of Warriors, des de l'any 2010, gran peça maquinera. Viatge cap a l'any 2003, recordant aquesta combinació de Ruboy versus Xavi Dixon. Let's go! Vinga, maquineros i maquineres, avui especial Maquina Remember. Recordant grans clàssics, grans tamarros, pell de gallina.

0: Pantera i Maquinera, punt i final aquesta edició de Rhythm is a Danger. La setmana que ve tornem a la càrrega amb un altre nou festival. Mateix dia, mateixa hora. Abraçades, petonets de DJ Fleck i adeu, família, adeu!
1: Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle, una veracitat. Al punt de ràdio hi ha una innovació, l'hora d'en Joanjo Be Good. Som

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM. Ràdio Vilafant.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.